0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. Girona, Núria Peraire.
5: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents.
6: Si no heu entès res, no és problema.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
1: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
2: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
1: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
2: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bernassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
1: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
3: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
4: Sí.
5: Bé. A Ràdio Vila Sacra, nyaca, nyaca, nyaca.
6: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens? Atenció!

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
3: dofins,
2: lleons marins i el nou Adventure Splash.
3: Si estuvo grans, plens d'emoció.
2: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
3: Què necessites avui?
4: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer, impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: știu să caut. Nu am esplace.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.

0: la sexta. Ei, Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
0: Alumnes de l'escola de Fortià tenen un missatge per als amics de Ràdio Vila-sacra.

0: a la meva família i als meus amics i amigues.
1: La ràdio Vida Sacra. Que jo no hi ha ningú com jo, dono molta bona vibració a tot el món.
2: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones records als meus amics i amigues.
3: Des de la Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a tots els ucraïnesos.
4: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família i als meus gats, en Cuscús, en Pinxo i en Pericus.
5: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions als meus amics i amigues i a la meva família.
6: Des de Ràdio Vila Sacra saludo la meva família i els meus gossos.
7: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família, amics i amigues i al meu gos.
8: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gos Rocky.
9: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions als meus amics i amigues i l'Oriol Bertran.
10: Des de Ràdio Vila Sacra us dono moltes bones sensacions als meus millors amics i a tota l'escola de Fortià.
11: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família i als meus dos gossos i dos conills.
12: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gos Roni.
13: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família, a la meva gossa i als meus avis Antònia i Josep.
14: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i als meus companys i companyes.
15: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família.
16: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gat.
17: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gat Negrit.
18: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva àvia Pilar i a la meva tieta Andrea.
19: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva gata Rael, que es va morir fa poc, i a la meva àvia i a la meva besàvia Maria Rosa.
20: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a totes les famílies.

0: ell i el professorat també.
1: Des de Ràdio Vila-sacra, agrair tot el que hem après avui i molt bones vibracions a en Guillem, la Caral, la Gala i totes les mestres de Fortià.
2: Des de Ràdio Vila-sacra envio molt bones sensacions als meus i les meves alumnes de cicle superior de Fortià.
3: Des de Ràdio Vila-sacra envio molt bones sensacions i molt bona energia.

0: Bona nit. No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
4: Sant Tornem-hi. Aquest final de mes de juny torna la calor infernal. Els models europeus indiquen que els termòmetres es tornaran a enfilar cap a 35-40 graus, temperatures completament anormals per l'època de l'any. Exactament el mateix que va passar el mes de maig. Llavors, Portbou va registrar una mínima de 28 graus, la més alta de la història en aquest municipi fronterer. El programa climàtic Copernicus va confirmar que el 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat. L'informe atribueix l'escalfament a l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle i a temperatures oceàniques excepcionalment elevades. Algunes ciutats europees ja s'estan preparant per quan aquesta situació vagi més els pròxims anys. París ha fet un simulacre per avaluar la seva capacitat de resposta en cas d'arribar als 50 graus. Alguns estudis apunten que l'any 2050 la capital francesa pot tenir l'estiu temperatures semblants a les que té actualment Madrid i la capital espanyola com les del Marroc. En aquest sentit, el primer trimestre de l'any 2027, Barcelona també prepara un simulacre semblant. I una altra dada, avui en dia es moren més persones per culpa de la calor que per la grip. Estem, doncs, davant d'una greu problemàtica que no podem obviar, per més que els terraplanistes ens diguin el contrari.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
7: Repetiràs.
8: Diets, Ginestà, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
9: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
10: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
9: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: informació, música, entreteniment.
1: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
2: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.
3: Tanca els ulls.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: EAE Business School patrocina aquest espai.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui viure.
3: Viure. Ningú no t'ensenya a viure. Respires per treballar, restes inclòs entre runes i només tens les engrunes d'un passat que tant et fa. Rauxes, rampelludes i disbauxes d'una tramuntana urgent et sacsegen amb la força d'arrabassar-te l'escorça, de fer-te l'esclau del vent. Lluita per la collita i la fruita, la casa i l'or. Si ningú comparteix la feina ruda per ajudar-te, l'ajuda te l'hauràs de donar tu. Pensa que qui ho desitja es defensa de l'abandó i de l'oblit, i que l'urc d'avançar és noble, encara que en tingui un poble que sigui com tu petit. Deixa que el roser pugi en la feixa, junt a l'antiga llavor. Fes que viure pugui viure amb la rosa d'un somriure que l'envolti de claror.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Anem ara cap a la Bisbal d'Empordà. Les 24 places del curs que subvencionarà la Generalitat a l'Escola de Ceràmica d'aquest municipi ja estan plenes. La iniciativa té com a objectiu garantir el relleu generacional de l'ofici de ceramista i alhora impulsar l'activitat econòmica als municipis rurals. Gemma Esteve.
2: La formació s'adreça a persones amb estudis o experiència en art, disseny o ceràmica que durant el curs aprendran tècniques com el modelatge, el treball amb el torn i els esmalts. La directora de l'escola, Dolors Ros, explica que un cop acabada l'estada, l'objectiu és que els participants puguin vendre peces, organitzar tallers o impulsar els seus propis projectes culturals i econòmics als seus municipis d'origen.
3: Ja són una gent que no han de fer estudis de disseny, sinó que ells, el problema que tenen és que no troben artesans que els hi faci les seves peces. Per tant, una de les idees és dir, molt bé, si vosaltres no trobeu artesans que us facin les vostres peces, nosaltres us farem un curs perquè vosaltres podeu crear les vostres empreses en els territoris.
2: La iniciativa forma part del programa Arrelament, que busca frenar el despoblament rural i alhora treure els joves cap a l'ofici de ceramista. El curs començarà al setembre i està subvencionat per la Generalitat. Els alumnes procedents de les 11 comarques en risc de despoblament tindran un 40% de descompte en l'allotjament.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Les noves tecnologies augmenten la diversitat en la ràdio. La difusió d'àudio digital, la transmissió en línia, la ràdio per satèl·lit i l'expansió de tecnologies de baix cost han ampliat l'accés a la ràdio.
6: Han obert la porta a noves formes de produir, una gran varietat de continguts disponibles.
7: Platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants. Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Hola, amigues, com esteu? No és una pregunta. Benvingudes al nou paradigma. Som a punt de començar una cosa que farà història, però que potser no se'n parlarà tant com de les masies abandonades o dels mitjons desaparellats.
1: Ara que dius això dels mitjons desaparellats...
0: Sí, a tu també et passa que perds els mitjons a la rentadora?
1: A mi em passa molt.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I Judit, tu vols explicar aquesta història teva de superació?
1: No.
0: Vale, gràcies. Abans de parlar del tema del que parlarem avui...
1: Avui de què parlarem?
0: Bueno, ara ho direm, ara ho direm.
1: Però si t'ho pregunto...
0: No, bueno, però ara ho direm, un moment.
1: Vale.
0: Dic que abans de parlar-ne, donem les gràcies a la nostra patrocinadora tècnica,
1: sí,
0: que ens deixa els micròfons i també ens deixa el vàter, per si tenim ganes de fer pipí.
1: Moltes gràcies a l'avi de la Llama Store. Que, perdona, que...
0: Sí.
1: Escoltant això de l'avi, sembla que digui a l'avi, com que hi ha un senyor gran,
0: un senyor gran que té nets o netes, no?
1: Sí.
0: Doncs no, perquè és avi amb B alta.
1: Amb B alta.
0: A partir d'ara ho direm així.
1: Així no seria l'avi.
0: L'avi, no, és l'avi. L'avi.
1: Avi.
0: Avi. Bé, el nou paradigma és aquest podcast que ja heu sentit com a mínim una vegada i potser heu dit, no el tornaré a escoltar mai més. Doncs perfecte.
1: Clar, podria passar.
0: Bueno, no m'ho expliquis tampoc la teva vida, que no m'interessa, perquè nosaltres...
1: No,
0: tu no, em refereixo a la gent que diu, no, jo no tornaré a escoltar i tal. Dic que nosaltres el fem per la gent que ens escolta, no per la gent que ja no ens escoltarà mai més.
1: Clar, i quants camps de futbol es podrien omplir? Amb gent que ens escolta.
0: A veure, depèn, perquè de quin camp de futbol estem parlant, perquè no tots fan la mateixa mida.
1: És igual. La pregunta seria,
0: sí,
1: reformulo, sí?
0: Vinga.
1: Aviam, de tota la gent que ens podria escoltar,
0: sí,
1: de tot el possible de gruix de gent que ens podria escoltar,
0: sí,
1: quin tant percent és la gent que ens escolta? Aquesta seria la pregunta.
0: Vale, aquesta
1: correcta,
0: és la pregunta concreta,
1: correcta.
0: Però vols dir quin tant percent ompliria d'aquesta gent, ompliria un camp de futbol?
1: No.
0: Vale. Aquest podcast el fem la Judit Martín i la Natza Ferrer, dues dones que no són velles ni joves, en termes socialment consensuats. Val? Perquè si entrem en detalls, i la cosa sempre ja és molt més discutible, perquè, a veure, pels majors de 90 anys, nosaltres, Judit, podríem ser joves, però pels menors de 3 anys podríem ser velles, no? Vull dir que això és una cosa que realment és...
1: L'important no és l'edat. L'important no és l'edat que tu tens, que diu el teu, diríem, el teu DNI, no?
0: Sí.
1: Sinó és l'edat que tu te sents. Perquè l'edat no és una xifra, és un estat d'ànim. És un estat d'ànim, perfectament.
0: Bueno, ja, però també és una xifra, i a més edat doncs tens més... Bé, és igual. Nosaltres partirem de la base que ja hem viscut la joventut i que ara estem en un altre moment de la vida, que és el moment, per exemple, de necessitar ulleres per veure-hi de prop, i que amb les ulleres ni t'hi veus de prop ni t'hi veus de lluny.
1: Sí, però, aviam, les ulleres són una pròtesi, i ens hem d'oblidar del pròtesi. Ens hem de fixar amb els ulls, la mirada.
0: Sí.
1: Jo, la mirada, és molt important la mirada de l'altri. Tu com miris, com et mira, com et veu aquesta persona, perquè jo, per exemple, jo em sento de 24 anys, no?
0: Ja, que no és la seva...
1: Bueno, la veu no em correspon.
0: Bueno,
1: per tant,
0: la veu
1: no ens hem de fixar.
0: Ni
1: ens hem de fixar en els ulls.
0: Ja, perquè la gent no l'està veient, però jo que l'estic veient, home, 24, no, però no cal tampoc enganyar-se amb l'edat. Vull dir, vostè, si té 62 anys, no és un problema. Els té, els ha viscut, no?
1: Torno. Jo em puc tenir l'edat que sigui. A mi se m'ha assignat una edat. Però jo em sento... Jo sempre m'he sentit de 25 anys. Inclús quan tenia 3, jo m'he sentia de 25. M'explico?
0: Ja, sí.
1: Home, clar, jo no em sento de l'edat que posa el meu DNI. Per tant, a mi el que m'agradaria és si poguéssim canviar-ho, això.
0: Ja.
1: Perquè la gent... Ah, jo em sento de 25, jo em sento de 69.
0: Sí, molt bé, vostè, és que aquest discurs em posa molt nerviosa. Bé, la cosa és que nosaltres en aquest...
1: Tu de quina edat te sents?
0: No, jo em sento de l'edat que tinc, jo tinc 49 anys i em sento d'aquesta edat, ni un més ni un menys. Bé, la cosa és que nosaltres volem cridar la polèmica perquè trobem que hi ha poques discussions en el món, no, Judit? Vull dir, la gent està massa de bon humor, tothom està de bon humor, tothom és bon rotllo, no? Tothom està sempre content. I per això parlarem d'un tema del que no en tenim ni idea, com sempre, que és aquesta premissa. Dues dones de mitjana edat, que no és el mateix que de l'edat mitjana, es gana l'ego. Ja, m'ha passat. Bé, doncs dues dones de mitjana edat, parlarem de la joventut.

0: La joventut o el jovent o la jovenesa o la jovenalla, es pot dir com es vulgui, trieu. La joventut, doncs, està formada
1: jovent.
0: Per... El jovent. Però sí, el jovent. El jovent em va millor la joventut, perquè així
1: em
0: quadra tot. Val? Tu digues el jovent i jo diré la joventut. Uh-huh. Deia que la joventut està formada per aquelles persones que han nascut abans que nosaltres, per tant, tenen un mèrit relatiu, eh? I ara es pensen que la vida és molt llarga, però et dic una cosa, acabaran morint com tothom.
1: Bueno, Natja, jo crec que aquesta obsessió per la mort potser l'hauries de treballar amb una professional.
0: Bueno, però què vol dir una professional? Si... Tinc raó o no tinc raó? És que al final quan ens morim tothom se sorprèn. Ui, s'ha mort aquesta persona. Bueno, escolta, és l'únic que sabem segur que ens passarà quan naixem, que
1: sí,
0: morim.
1: Ja,
0: i no ens ho diuen justament
1: no
0: quan naixem,
1: diuen,
0: perquè si ens ho diguessin, tampoc ho podríem entendre, sí, però està claríssim que tu quan neixes dius què és lo dolent de néixer? Bueno, que et mors, perquè també dic una cosa, si no neixes, no et mors.
1: Que aquí, això que aquest espai era per riure, i la mort no fa gràcia, bueno, no em fa gràcia. Llavors...
0: Bueno, la mort no et fa gràcia.
1: Perquè respectis també el meu punt de vista.
0: Sí, no, si el teu punt de vista el puc respectar. Tu dius, la mort no em fa gràcia.
1: No em fa gràcia.
0: Bueno, i si la mort té la mateixa cara que l'Ese Homo restaurat...
1: Llavors... És que... Llavors sí que té gràcia.
0: Bueno, pues veus molta. Com tot es pot mirar des de molts punts de vista. Seguirem parlant de la mort
1: convençut.
0: En aquest programa. Bueno, en aquesta cosa que fem. Bé, tornem a la joventut, perquè la joventut és un tema molt polèmic, perquè la joventut fa botellots i perquè a l'hivern, per exemple, la joventut no s'abriga gens, que jo sempre quan veig a les noies aquestes amb el llumillo destapat a ple hivern, jo pateixo, tia.
1: Les angleses?
0: No, que les angleses... Bueno, les angleses
1: les
0: sí, perquè fa...
1: La,
0: bueno, les angleses sense mitja.
1: Ah, però això és un ésser evolucionat, també et dic,
0: Bueno, no
1: si
0: sé si és
1: una ola de fred.
0: No sé si és...
1: Onada de fred?
0: Onada... No
1: hola,
0: sé si... Hola, com estàs?
1: Bé,
0: en tot cas, jo pateixo pel jovent que va sempre molt poc abrigat, perquè pel llumillo sobretot i pels peus és per on s'agafen els refredats.
1: El llumillo, perdona, què va ser?
0: Bueno, jo el llumillo aquí, a la ronyonada, tot el que seria, sí, la ronyonada. No sé per què li dic llumillo, està mal dit, no?
1: No sé,
0: perquè
1: no
0: és una
1: sé.
0: Paraula que m'agrada, fa de mercat. Tu vas al mar, posi'm una mica de llumillo, ja no es diu...
1: Posa en aquesta part, no?
0: No tinc ni idea, perquè no compro persones. Bé, el que la pregunta que ens fem és què fa en realitat la joventut i per què quan ens fem grans sempre ens la mirem malament,
1: sí,
0: no? Amb aquella cosa, amb aquella enveja, no? És enveja, ens preguntem.
1: Podria ser.
0: O en tot cas és compassió per tots els anys que encara els queda viure per endavant.
1: Pronto, Rafaela! No, jo no sono, è broma, io non sono Raffaella
0: Carraio,
1: no, io sono Fabrizia Fabrello, ora mi pongo un pochino seria, un po' su, seriota,
0: no, sì.
1: Io sono antropologa.
0: Ah, perfetto, okay. Perfetto, sì, ci può dare una visione.
1: Ah, ecco!
0: No, uno è cavato, il tipo di visione, però bueno, ci può dare...
1: La visione è l'importante.
0: Sì, sì.
1: Tu conosci il traccio della canzone di Bruce Chatwin?
0: No.
1: Aborigine australiani, ok?
0: Sì.
1: E l'aborigine australiani adolescente, questa è la questione. Io ho studiato molti temi l'aborigine australiano. Sì?
0: Adolescenti.
1: Adolescenti.
0: Sì.
1: Adolescenti come, che te vuoi dire, come il rigatoni, sì. Come la tagliatella, ok? E la pizza.
0: No, non l'entengo.
1: E l'aborigine.
0: Paralismo.
1: Bueno, quale è l'adolescente che le gusta?
0: Che le gusta?
1: Ah, la pizza?
0: Ah, sì.
1: Ah, va bene.
0: Sì.
1: È broma.
0: Sì.
1: È una
0: però li agrada la pizza perché è barata.
1: È limoncello,
0: sì.
1: No?
0: Sì.
1: A chi non le gusta, limoncello.
0: No, bueno, limoncello io ho avuto.
1: Lambrusco.
0: Sì.
1: E tu la madre lambrusco?
0: Sì,
1: lambrusconi.
0: No, è che il limoncello...
1: Ah.
0: No, lambrusconi.
1: No.
0: No.
1: E tu conosci?
0: No.
1: È Roma.
0: Sì.
1: Oh, Roma.
0: È preziosa.
1: E la Fontana di Trevi.
0: Sì, no.
1: E Marcello!
0: Sì.
1: Marcello, come here, Marcello. E conosce?
0: Sì.
1: Cinecittà.
0: Oh. Mai è stato mai, però
1: bene,
0: m'agradaria
1: broma,
0: molto.
1: È broma.
0: Tutto è
1: però
0: broma.
1: Sì, perché il deserto di Australia, il deserto di Australia è bene essere come, che cosa? Come un Ferrero Rocher.
0: Come?
1: Come non Ferrero, è sbroma, è sbroma. Sì. E però è lei,
0: alguna...
1: Giuseppe Verdi e la sonorazione è adolescente también Verdi.
0: Bueno, no, sí, claro, Rigoletto. Sí, en algún momento.
1: Rigoletto, Rigoletto, no sé azzurro, la la la la la la la.
0: Verdi.
1: Azzurro, sí. Pero vos conoce, no conoce.
0: Sí, di tanto.
1: Ah, sí, va bene. Sí. Nicola Di Bari, ara no ne no, no, benvenia. E Franco Battiato, che?
0: Franco Battiato.
1: E Franco Battiato.
0: Paolo Conte, no? Però è che non sono giovane.
1: E la via Veneto, via Veneto, parole, parole, parole. Conoce, no conoce.
0: Sí, una cosa es que totes aquests referents molt de joves no són.
1: Prego.
0: Sí.
1: El panettone?
0: El panettone tampoc seria.
1: Panettone per tutti.
0: Sí,
1: pal... sí. Così fan tutto. Così fan tutto.
0: Sí, pot deixar de dir coses en italià.
1: Io sono di Tagliatella e tu es broma, es broma. Es broma. E Tagliatella no è un paese, no è là.
0: No. Don es vostè? Don es vostè?
1: Della Presbizia. E la presbizia perché non invio bene.
0: È sbroma.
1: E mi devo che ire. Grazie mille.
0: Grazie
1: a Spagna e un beso.
0: No, che vuol da Spagna? Grazie a Spagna, una sta Spagna. Che dio da Spagna?
1: Un beso a tutti le mondi.
0: Sì.
1: Un beso. Grazie.
0: No cridi,
1: ciao.
0: No cridi, non m'agrada la gente che cridi. Deixi da cridare.
1: Bye. Adeus ciao, che dice? Oh bella ciao. Oh bella ciao, bella ciao. È broma, è sbroma, è sbroma.

0: La joventut està preocupada pel canvi climàtic, pel futur, per la feina, per l'habitatge. La joventut que està preocupada pel canvi climàtic, pel futur, per la feina o per l'habitatge, perquè tota la joventut és igual?
1: No,
0: amigues, no tota la joventut és igual.
1: No.
0: Encara que a vegades quan anem pel carrer els podem confondre a la joventut perquè s'assemblen una mica.
1: Ah, sí?
0: Sí, i et diuen boomer, com si fos la cosa més moderna del món, com si s'haguessin inventat això de menysprear la gent més gran.
1: Perdona,
0: sí. Gine boomer, gine boomer, que ni perdoni ni idea, soc una boomer, ara estic parlant jo.
1: No, però és que estàs dient coses que no tens
0: idea, però
1: estic parlant jo.
0: Soc una boomer i estic parlant jo.
1: Bueno, doncs és igual.
0: No.
1: Perquè tu tens aquí, estàs parlant tota l'estona i estàs parlant i t'estic demanant, si us plau, si puc dir, perquè no us deixeu espai.
0: No, no teniu espai. Bueno, no teniu espai.
1: Dels boomers i de la gent gran, sí. I no ens deixeu parlar en plan, saps? En plan, ens feu ghosting o alguna així, saps? En plan.
0: No comencis a parlar en anglès.
1: No, perdona, però vostè, és que feu una mica de cringe, saps? Vull dir, jo, la meva mare, jo estic ja superfarta, en plan, saps? Del pal. És que el jovent, saps?
0: No.
1: Del pal.
0: No, saps? No,
1: plan,
0: no sé.
1: No, jo sé que no sé, perquè és que no ens deixeu parlar.
0: Sí.
1: I jo estic ja farta d'intentar tenir un espai, perquè volem dir moltes coses, a joves, tenim moltes coses,
0: doncs,
1: moltes coses a dir.
0: Digue-les.
1: Les estic dient ara.
0: Sí, bueno, però...
1: I tenim moltes coses a dir. I no ens deixeu l'espai, ni tan sols ens doneu micròfon. Doncs llavors, què hem de fer? Sí, no, estem en un moment que és superdur per nosaltres i que no sé, saps? Vull dir, no, i la meva mare no para de, saps? En plan, renyant a tope, en plan, saps? Estolquejant-me.
0: Com? És que parles d'una manera que
1: és igual,
0: no entenc.
1: És que sou vosaltres que no escolteu, m'està renyant.

0: A veure, a la joventut li agrada molt la música.
1: Flow 2000.
0: Sí, sí, sí, això és el que canta.
1: L'has triat tu, no, aquesta cançó?
0: Sí, però no sé què passa. Perquè jo no, no, he posat música que escolta la gent jove.
1: Tens
0: música
1: cops amagats.
0: De jovens.
1: Tens cops amagats.
0: Deia que a la joventut li agrada molt la música, que com a frase jo crec que podria estar en un llibre, eh? A la joventut li agrada molt la música. Però no a tota la joventut li agrada la mateixa música.
1: No, aquesta és la frase. Aquesta és la frase.
0: Aquesta és la frase. I ho sabem perquè la comparteixen al metro o pel carrer, amb els seus mòbils, amb els seus altaveus portàtils. Sí. El que a la nostra època, te'n recordes, Judit, que s'anomenava lloro? Que la...
1: Lloro. Bueno, sí. En el meu cas, loro.
0: En el teu cas, loro, en el meu lloro, perquè loro. Jo sempre he sigut normativa i defensora del català everywhere.
1: Però deies lloro, eh?
0: Jo deia lloro. Lloro, sí, sí, sí. Sí. És que jo no parlava en castellà quan era jove. Érem quatre. En tot cas, s'anomenava lloro, a la nostra època estava molt tipificat, no? Aquestes persones que anaven amb el lloro i sentíem la música que escoltàvem, però avui en dia no té un nom concret, això de tocar la pera, i l'ús de la música sense auriculars, és a dir, aquest passeig amb lloros per tot arreu, és molt transversal, hi ha molt tipus de persones.
2: Muy bona tarda.
0: Sí, o dies.
2: És igual, sí. És igual, vengo a cantar.
0: Ah, val, vostè...
2: Soy la señora que canta, no la conocimos, tuvimos ocasión de conocernos...
0: Sí, no, no, la coneixem.
2: Anteriormente sí. Tuve el placer de conocerla a ustedes.
0: Sí.
2: Y muy placentero, por cierto, y me gustó...
0: ¿Por qué va a ser placentero?
2: Bueno, porque sí, porque son ustedes muy amables, sí, muy simpáticas.
0: Sí, ho som.
2: Claro. Bueno... Yo vengo a cantar a la juventud.
0: Ah, té una cançó específica
2: Sí, porque creo que la juventud... yo he sido joven y me siento con la obligación moral...
0: La responsabilitat.
2: Eso es. Sí. Con la responsabilidad moral de decirle unas recomendaciones, como usted quiere, de cantarle a la juventud, esa juventud que ya se perdió.
0: No, bueno, se perdió.
2: ¡Se perdió! Ya no somos jóvenes, señorita.
0: Ah, la seva. La sí, no em digui senyorita, per favor, que és un terme molt masclista.
2: ¿Señora?
0: Senyora, sí.
2: Bien,
0: sí, senyora.
2: No, estoy... yo todavía también me estoy deconstruyendo.
0: Molt bé, pues, fem-ho entre totes, perfecte.
2: Bien.
0: Llavors, vostè... sí.
2: Yo quiero cantar a la juventud y he traído una canción que creo es necesaria. Ahora más que nunca.
0: Molt bé.
2: Que los chavales, las chavaladas, que esto lo entiendan, y por eso he cogido un estilo de música.
0: Que els hi arribi.
2: Eso es. Hablándole en su lenguaje. Para que ellos les llegue el mensaje, porque si. Si no, si canta una copla, si canta...
0: No, yo no.
2: No, es que no, eso no va conmigo. Eso no va conmigo. ¿Dónde va esta señora? No, no. He adoptado su mismo lenguaje para llegar a ellos. Esa es la manera. Porque muchos políticos no han entendido eso. Hay que llegar con su lenguaje.
0: Perfecte,
2: sí?
0: Doncs té tot el...
2: Por favor,
0: ara li donaré el play. Voy, eh? Voy, vale.

0: Uf, acabem, ara que hem conegut molt millor els joves. I
1: els joves ens poden denunciar com a
0: col·lectiu? Jo espero que no, però bueno, si seguim amb aquesta línia jo crec que ens pot denunciar tot quisqui. En qualsevol cas, ara que hem conegut molt millor els joves i que els hem insultat també a plaer, com fa tothom,
1: jo he de reconèixer que he fet una mica de catarsis escoltant aquesta senyora.
0: No, jo crec que tothom ha fet una mica de...
1: Jo crec que és saneador, que diuen, no?
0: Sí, sobretot ella, que s'ha quedat super a gust, la senyora en qüestió.
1: Com haver cagat.
0: Sí,
1: ja haver tirat de la cadena directament.
0: Quina finor, Judit, hòstia, quina finor, tu. En fi, ara, mira que això havia de ser una cosa diferent, saps? Nosaltres anem al que seria la intel·ligència del cap.
1: O sigui, aquí tens raó.
0: Tot el que és escatològic, el sexe, tot això no ens interessa per res. Ens interessa a nivell privat, però no per fer-ho públic.
1: D'acord.
0: Bé, deia que ara que hem conegut molt millor els joves i que els hem insultat, ara que hem pogut olorar les seves habitacions, la pregunta és qui vol tornar a ser jove?
2: Passa. Passa.
0: Sí, passa. Sí,
2: passa. Doctora Lázaro.
0: Sí, doctora Lázaro, què tal? Com estàs? Sí. No, que ja sempre estic asseguda.
2: No, val.
0: Sí, amb la porta. La porta que fa.
2: Tanca la porta. Tancapots.
0: No ho estem entenent. No, perquè normalment xiula perquè algú tanca la porta.
2: Ah, sí. Tancapota.
0: Hòstia, m'ha quedat l'orella. Embregida. Sí. Estic asseguda, doctora Lázaro.
2: No.
0: Sí.
2: Bon. Laura.
0: Laura, pobra Laura. Escolta, la Laura no és un gos. Sí, no xiuli a la gent.
2: És igual, s'ha quedat abierta. Laura,
0: sí.
2: La puerta.
0: Sí.
2: Esa es la otra. O sea,
0: no la cridi, va. No tracti malament. No la sent, està lluny, no la sent, per favor.
2: Sí, la porta, sí, no.
0: Sí.
2: La porta. Esa porta.
0: Deixi-la, per favor.
2: No, és que... Sí, idiota.
0: Idiota, bueno, escolta, que avui insultarem a tothom. No pot ser.
2: Aquesta tia és idiota.
0: Bueno, no és idiota aquesta tia, és que vostè l'ha tractat fatal.
2: Hòstia, no, tan difícil.
0: Bueno.
2: No, tan difícil.
0: Pues, jo estic aquí asseguda.
2: Mare meu.
0: Sí, però... Aquí.
2: Molt bé.
0: Vull que vegi el què?
2: L'ordinador, és important. Perquè, ben, jo, com a cirurgiana plàstica...
0: Ah, jo, vostè és cirurgiana plàstica.
2: Exactament. Sí. Digue'm que vols fer.
0: Què vol dir que... Però què vol dir
2: fitxar?
0: Natza. Sí, el DNI. No li he de donar. Què li he de donar el DNI? El nom i prou.
2: Vale, només acaba informatiu. Vale, escolti, sense compromís, eh?
0: Val. No, és que no... Sí, només em faltaria comprometre'm amb vostè.
2: Sense compromís? Ninguno.
0: Sí.
2: Vale, què vols fer?
0: No, és que què vull fer, no. O sigui, jo he fet una pregunta. Qui vol tornar a ser jove?
2: Vostè?
0: No, la veritat, sí.
2: Llavors, aquí hi ha molt... Clar, aquí estem malant. Hi ha molta feina per fer, no?
0: Què vol dir, que hi ha molta feina? A veure, un moment, vostè m'està mirant la cara i m'està dient que hi ha molta feina per fer.
2: Mira aquí, perquè encaixi la cara, ja està, ja he fet la foto.
0: Val,
2: aquí la tenim.
0: Sí.
2: Ho veu? Ostres, projectada.
0: Jo no em veig tan malament.
2: O sigui, clar, hi ha un moment. Clar, és que, aquí hi ha... És que el...
0: A veure, igual tinc aquí una mica el...
2: Una mica no, aquí no. Mira, ja veuràs. Mira, veus? Jo, el contorno, és el contorno. Aquí, això anem d'anar per fases, eh? Això anem parar per fases.
0: Què vol dir per fases?
2: Home, perquè aquí hi ha unes quantes operacions.
0: Què vol dir operacions? Jo no em vull operar, si jo no estic malament.
2: Ostres, però com vols... O sigui, vostè va així pel carrer?
0: Si vaig així, amb aquest... Vull dir, jo mateixa, pel carrer...
2: Ho sabeu, sí?
0: Sí, home, clar, que vaig així, pel carrer.
2: Sí,
0: però... Sí. No m'ho escapi, per favor.
2: Així de guant?
0: Sí. Sí.
2: A veure... No. Vale. Sí, estàs en...
0: Home, m'està generant...
2: Jo faig una proposta, tu, vostè, sense algun provís, decideix si supera o no. Sí? Vale. Vinga, aquí la primera fase. Primera fase de contorno de ojos. Però és el primer que veig. Ostres, Pedrín.
0: Què? Però bueno, però jo tinc... Jo ja he viscut uns anys.
2: Sí, però veus, jo aquestes són els ojos, jo la toco, veus, el tinc així. Vale, anem. Segona fase, nas. aquí.
0: Bueno, sí, home, sí, sí. No, bueno, un problema,
2: sí,
0: no, escolti, que jo he anat tota la vida.
2: Però no, la guapa. Mira. Sí.
0: Que vostè és molt cabrona, perdona que li digui. Vull dir, no es vol veure guapa, doncs ja m'hi veig.
2: No t'agradaria veure guapa?
0: Bueno, no sé, parlem de vostè, de la seva cara, de com és vostè, perquè, clar, m'està tocant ara la mosca.
2: No. A veure, ningú diria que m'ho paran, perquè...
0: Bueno,
2: mira, vale, sí, sí. Llavors, el nas, vale? Ostres, què passaria si tota la vida sempre t'has vist a l'espejo, t'has vist així, no? Sí. Mira, hòstia, hi ha un dia que t'aixeques així, tu, mira aquest nas.
0: No, perquè té personalitat.
2: Com canya, és una mentida, té un petit retoque. No, però és un petit retoque, pequeña retoque, i te canvia la cara, nena. Mira.
0: És que no estic molt a favor de canviar-me la cara.
2: Vale, expressió, línies d'expressió.
0: Línies d'expressió,
2: aquí tot això hem de pujar. Tot això hem de pujar.
0: Sí. No hem de pujar, és que al final em voldrà operar fins i tot els pits.
2: Vale, espera, que jo tinc aquí el boli este, lila.
0: No m'escrigui a la cara, no m'escrigui a la cara.
2: Punto de cintura. Això són les línies d'expressió.
0: No, què és? És que jo no em vull operar.
2: No em vull operar?
0: No.
2: Però no se lo pot així perquè bé.
0: I, bueno, és possible.
2: Vostè lo pot anar així. Vostè així lo pot anar. I ja està. I aquí m'ha traient aquí a fer perquè vostè vingui aquí a perdre el temps. Que penses, sóc gilipolles?

0: veure, avui haurem de demanar disculpes. El primer, Laura, ho sento, és que jo què sé, però és que no sé la gent com tracta l'altra gent. En fi, hem de demanar disculpes a molta gent. No ho farem, perquè si ens hem de passar el dia també demanant disculpes no acabaríem mai. Fem una cosa, marxem.
1: Ah, sí? On anem?
0: Com on anem? No sé, jo he d'anar a comprar, que se m'ha acabat la sal del rit de plats, però volia dir que marxem, volia dir que s'ha acabat la cosa aquesta per avui.
1: Ah, vale, però ens han quedat com moltes coses per dir, no?, de la joventut. Vull dir que
0: Sí.
1: Vull dir que no m'he començat, no, per mi em dóna sensació que ni hem començat.
0: No, ha sigut com una introducció, però quines coses per tu s'han quedat per dir?
1: Bueno, no sé, dels grans, per exemple, que tenen a la cara, no?, per exemple, això no se'n parla prou. No, doncs, i és un tema que els preocupa moltíssim.
0: Bueno, sí, però saps què passa? Que els grans acaben desapareixent un dia o altre, o no. En tot cas, nosaltres no parlarem ara de...
1: No,
0: d'aquesta cosa. El que farem és acomiadar-nos, i sortir una mica corrents avui, per tal com ha anat tot. Moltes gràcies a totes per venir. Es nota que teniu temps lliure.
1: S'ha acabat, ja?
0: Sí, s'ha acabat.
1: Me puedo ir, ya?
0: Sí, no, jo, miri, em pensava que ja havia marxat. Pensava que havia marxat.
1: La juventud es gilipolle. Es que sin el boca del...

0: Bona nit.
1: Bonito el planxa volta i volta. Pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
2: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
1: Barat al forn amb verduretes.
2: Pim-pam! Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: A Izaguirre, com a experts en vermut, ens hem adonat que quan demaneu un vermut, dieu...
2: Un vermú, un vermut, un vermutet.
1: Llavors, quina és la manera de demanar-ho?
2: Deixa'm buscar com es pronuncia. Pareu, pareu. Menys ximpleries i més Izaguirre.
1: Moltes maneres de demanar-ho i una de gaudir-ne.
2: Izaguirre, el nom del vermut.
1: La xarxa.
3: Què fas quan et trobes malament?
4: Vaig a un metge amb titulació.
3: I quan no hi ves bé?
4: A un oculista professional.
3: I què fas quan sents malestar emocional?
4: Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada. Professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
3: Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
5: La cuina empordanesa es distingeix per la varietat de sabors i contrastos. El mar dona un excel·lent peix i marisc, típic dels plats de la costa. La plana, fruites i productes de camp i horts. I la muntanya, les carns, els formatges i els productes silvestres. La barreja de tots ells és la materialització de l'anomenada cuina de mar i muntanya. Però la seva essència radica en la utilització de productes autòctons de molt bona qualitat. La carta del restaurant és un exponent d'aquesta qualitat, on la gastronomia catalana s'expressa en cadascuna de les receptes, en perfecta harmonia amb la restauració dietètica, baixa en calories, i vegetariana que respecta els sabors mediterranis i empordanesos, acompanyada d'una selecció de vins de collita pròpia i resumit en una proposta gastronòmica creativa amb serveis a la carta i menú del dia. També menús temàtics segons temporada i cuina de mercat. Tot això té un objectiu únic: el benestar i la satisfacció del visitant.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un programa de programes. Ho entens?

Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars... Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris.

0: Ara temps per la cultura.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Parcs de llegenda. L'espai natural de les Guilleries de Bessona està situat a l'est de la comarca d'Osona i té un paisatge dominat per boscos i camins, amb un mirador emblemàtic que ofereix unes vistes espectaculars i imponents i que dona nom a la llegenda d'avui, el Salt de la Minyona. Era festa major i una minyona de Casabona arribava tard a missa. Per arribar-hi com més aviat millor, va agafar una drecera que passava a través d'un pronunciat rocam. Malauradament, va ensopegar i es va precipitar al fons de l'abisme. Durant la caiguda pensava que no se'n sortiria, però finalment va aterrar miraculosament, sana i estàlvia, al peu de la gran roca i va poder seguir de pressa el camí a missa. El Xavi Rubiró és folclorista i president del grup de recerca folclòrica d'Osona. La seva passió per la tradició popular, les llegendes i els bandolers ens aproparà de ben segur a aquesta sorprenent llegenda. Benvingut, Xavi.
3: Hola.
2: Un dels llocs més emblemàtics de l'espai natural és justament el Salt de la Minyona, que porta el nom de la llegenda. Què va ser primer, Xavi? L'espai o la llegenda?
3: El lloc, l'espai. Sí, l'espai, el cingle.
2: I d'aquí es va donar nom a aquesta llegenda que estem coneixent avui. I d'aquesta llegenda, Xavi, què hi ha de real i què de fantasia?
3: Les llegendes sempre tenen una part de veritat i una part inventada, perquè són fruit de la tradició popular. Llavors, la veritat és que és un salt, que és perillós, que fa basarda, i si va saltar o no, no se sap, però és possible que algú altre hi saltés. Per tant, una part de veritat i una part de mentida.
2: I per què es va inventar? O d'on surt aquesta llegenda?
3: Home, surt de la por. Una llegenda sempre explica pors, angoixes, alegries, expressa les sensacions humanes. Per tant, un cingle, la sensació humana del buit, hi és. Llavors, una llegenda sempre explica això, i amb una llegenda de salt, la por de saltar, va lligat.
2: Quan va sortir de l'església, va explicar el prodigi, encara que ningú la va creure i tothom se'n reia. La minyona, convençuda que tenia poders, s'indignava en veure que la prenien per una farsant. Així doncs, un dia va decidir apropar-se al cingle, quan estava envoltada de gent, per tal de repetir el salt i demostrar que deia la veritat. No obstant, no va tenir en compte que les circumstàncies no eren les mateixes i que ara la movia l'orgull i no la fe. Per això, aquesta vegada, quan es va abocar al precipici, no va produir-se cap miracle i l'endemà la van enterrar. I sens dubte transmet aquesta por a saltar, eh? Sentint això, no venen gens de ganes d'apropar-se a aquest salt, perquè la minyona no surt gens ben parada. Quina podria ser la lliçó d'aquesta història, a part d'allunyar-nos de qualsevol salt que ens pugui fer perillar la vida?
3: Doncs és precisament això. Els cingles són atractius sempre, perquè són paisatges impressionants, atrauen, però al mateix temps fan por. I la llegenda bé explica això: l'atracció i la por, les ganes i el reprimir-se. És això que explica la llegenda, eh?
2: I podria també tenir alguna cosa a veure amb l'orgull humà, l'ego, perquè tenim la minyona que vol demostrar que ella se n'ha sortit, no? I aquesta segona vegada no li funciona. Creus que també hi ha una mica d'això, Xavi?
3: Mira, potser sí, però és secundari, és el final de la llegenda, eh? Perquè el més important de la llegenda és perillós i si saltes et fotràs mal. I llavors hi ha la part aquesta, diu, bueno, però un ho va saltar i no es va fer res, per xula. Però jo diria que no és el fons de veritat de la llegenda, eh?
2: Si més no serveix perquè els més petits a través d'aquesta història quedin ben apartats de llocs perillosos com pot ser aquest salt. De totes maneres, té altres versions aquesta llegenda, Xavi?
3: Sí, hi ha diverses versions. Una hi ha el dimoni, l'altra és la provocació de joves, l'altra... Però les versions donen importància a la llegenda. Vol dir, si hi ha moltes versions d'una llegenda, és que la llegenda és important. Però no són importants aquests detallets. Sí que n'hi ha, però no són importants. L'important és que el salt és impressionant i que fa por i pesar.
2: I aquesta no és l'única història que hi ha a l'espai natural de Guilleria Sabassona. De fet, és un parc ple de llegendes i de contes de bandolers. Per què creus que aquest lloc ha creat tantes històries i inspirat a tanta gent?
3: És veritat. Esclar, les llegendes van relacionades amb el territori, amb l'espai, amb el lloc, no? I com més accidents geogràfics hi ha en un lloc, com més torrents, més pedres, més cingles, més boscos, més llegendes hi ha. I aquí és un paradís en aquest sentit.
2: Un paradís autèntic, eh? Perillós una mica, però també preciós. A través dels contes i de les històries, Xevi, coneixem millor l'espai natural, no? El salt aquest és conegut, en part, segur, gràcies a aquesta llegenda. Què ens ensenyen aquestes històries sobre l'entorn natural?
3: Que... Sí, expliquen com és un espai natural. Com és un espai, encara que no sigui un parc, com és? I les llegendes venen a explicar el territori, venen a explicar doncs la pedra aquella que hi passaven a les encantades, o la cova aquella que hi havia els bandolers, o aquell saltant que hi saltava la minyona, o l'aigua que feia servir les encantades per rentar roba. Expliquen el territori. Les llegendes sempre expliquen el territori.
2: Ara has mencionat els bandolers, i de fet hi ha altres llegendes que circulen pel territori que parlen de bandolers, com per exemple Serrallonga. Què podries dir-me d'aquestes històries, Xevi?
3: Bueno, com he dit abans, el parc natural és molt ric, però és tan ric que fins i tot és un territori de refugi, et pots amagar, no els animals que s'amaguen i que hi viuen sota bosc i amb allò, sinó també la gent, no? És un lloc per amagar-se, un lloc de refugi, un lloc per estar-se i passar desapercebut. I és el que volien els bandolers, un lloc per amagar-se.
2: Exacte. Doncs quantes llegendes, que ens apropen curiositats de l'espai natural de Guilleria Sabassona. Moltes gràcies, Xevi, per també haver-nos explicat sobre aquestes llegendes i concretament la que expliquem avui, la del salt de la Minyona, que no té un final que en puguem dir feliç, precisament, però sí que ens acosta a l'espectacularitat d'aquest parc de llegenda, l'espai natural de Guilleria Sabassona. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: conhece o Valsavaia. É a Wafarafi, Fairira, Fafá, Wafarafá. Que já não quer bailar, Fai, me som, me salsa, Nina. Se vá, se vá. Wafarafi, Fairira, Fafá, Wafarairaira.
1: Informació, música, entreteniment.
2: La nit.
3: Una recomanació.
4: A veure, aquest...
5: Tingui. Vaja, ja.
6: I és gratis.
3: Doncs som-hi.
5: Gràcies.
7: Manel Vilaplana, llicenciat en arquitectura. Tinc 4 anys d'experiència.
8: Sònia Garcia, llicenciada en enginyeria informàtica. Treballo des de fa 5 anys.
7: Soc pare des de fa 3 mesos. Avui m'acaben de contractar.
8: Soc mare. Avui no m'han contractat.
9: Ja és hora que dones i homes estiguem al mateix nivell. A igualtat de preparació, igualtat d'oportunitats.
8: A la feina, iguals.
9: Generalitat de Catalunya.
10: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
11: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
12: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Això és una nota de veu. Això és una microcol·laboració per capturar i compartir bones pràctiques i recursos TIC amb tots vosaltres. Per cert, coneixes els teus drets com a consumidora digital? Repassem els nostres principals drets com a consumidores de comerç electrònic. 1. Dret a obtenir informació veraç. A disposar de la informació necessària sobre els productes o els serveis i les despeses complementàries, com ara les de gestió i d'enviament, abans de fer la compra. 2. Dret a la protecció de les dades personals. A ser informada sobre l'ús i la finalitat de les dades personals recopilades. Això inclou els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 3. Dret a no subministrar dades personals innecessàries per la compra. A facilitar únicament les dades necessàries per realitzar la transacció, sense revelar altres dades sensibles, com ara el sexe, les creences religioses, l'estat civil. 4. Dret a manifestar el consentiment. A consentir, de manera expressa i inequívoca, el tractament de les dades personals. 5. A ser informat de l'ús de les galetes i de les seves finalitats tècniques de personalització, analítiques, publicitàries o comportamentals. 6. Dret a rebre atenció personalitzada. A si et cal, poder contactar a través de mitjans que garanteixin una comunicació directa i una resposta ràpida. 7. Dret a utilitzar mitjans de pagament segur. 8. Dret a rebre la comanda en un termini màxim de 30 dies i, si la empresa no t'ha advertit amb anterioritat, en cas d'incompliment de l'entrega, tindràs dret a obtenir una compensació. 9. Dret de desestiment i dret de reparació o substitució del producte o rebaixa de preu. A poder renunciar a la compra durant un termini de 14 dies, a comptar des del moment de la recepció del producte i sense necessitat de justificació. 10. Dret a la garantia de producte. Pots consultar aquesta i qualsevol altra informació sobre els teus drets, obligacions i garanties a l'Agència Catalana de Consum i al seu web consum.gencat.cat. Espero que aquesta nota de veu t'hagi estat útil.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.
5: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Una curiositat fascinant és el fenomen de la pluja de peixos que passa a Lloro, Hondures. Cada any, entre el maig i el juliol, els habitants d'aquesta regió asseguren que després d'una forta tempesta de trons i llampecs cauen del cel centenars de peixos vius. Aquest esdeveniment, documentat des del segle XIX, ha desconcertat científics i locals per igual. L'explicació més acceptada és que forts vents, com els d'un tornado o una tromba marina, succionen peixos petits de rius o llacunes properes i els transporten per l'aire fins que la pluja els diposita a terra. Tot i això, no hi ha cossos d'aigua prou grans a prop de Lloro per justificar la quantitat de peixos, i alguns són espècies que no habiten la zona. Una altra teoria suggereix que aquests peixos vius podrien viure en rius subterranis i emergir durant les inundacions causades per les tempestes. Tot i que s'han fet expedicions per investigar, el misteri persisteix i l'esdeveniment s'ha convertit en una tradició local, amb els habitants recol·lectant els peixos per cuinar-los. És un exemple perfecte de com la natura encara guarda secrets que desafien la nostra comprensió.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
5: Gent que és feliç fent feliços els altres.
6: Xato! S'estiu s'acaba. No hi ha més platja. Has de tornar.
7: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
8: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
9: Cançó del doble amor, en versió d'Arnau Tordera i el grup Obeses.

0: memòria de Josep Carner.
1: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
2: per tu
1: i per tots.
2: Escolta'ns,
1: t'agradarà. Amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Canticel, avui en versió de Conxita Supervia, cantant catalana molt destacada de la primera meitat del passat segle XX.

0: Memòria de Josep Carner. Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Denunciat per l'agressió a un agent de la policia local de Cadaqués durant el concert del Ball d'Estiu. L'agent va rebre un fort cop al nas que va requerir atenció hospitalària i l'agressor va destrossar la mampara de seguretat del vehicle durant el trasllat. Dos Mossos fora de servei van ajudar a reduir-lo. La policia local de Cadaqués exigeix més personal a l'Ajuntament i assenyalen que no donen l'abast. A presó, els tres lladres que van robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat de Figueres. Alguns carrers fa una setmana que no tenen llum mentre l'Ajuntament treballa per restablir el servei. Se'n riuen de la llei, va comentar un agent. Dues persones detingudes, 8 denunciades i 93 identificades en un operatiu policial conjunt a Empúria Brava. L'actuació ha mobilitzat 51 efectius de la policia local, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional. S'ha de fer més sovint, comenta una veïna.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
2: Tenim el que d'altres no tenen. Oi,

0: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
1: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: A Figueres, avinguda de Roses 35.
3: La millor selecció de cuina del món. Xiu!

0: amics, aquí estem pràcticament doncs, potser preparant ja doncs, a la cuina aquests estris, aquests productes per al menjar que tenim decidit i preparat. Però bé, nosaltres des d'aquests moments tenim una bona assessora, una bona cuinera que ens acompanya aquí als estudis de la ràdio, que és la Paquita Força, Paquita de Can Nassos. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom, bon dia.
0: Doncs anem cap a la recepta que avui ens porta preparada, Paquita.
1: Doncs avui és pollastre amb el cava i botifarra, i dues botifarres crues.
0: Pollastre al cava amb botifarres.
1: Amb botifarres, sí.
0: Això està molt bé, eh?
1: Però molt. És un plat molt senzill i creu-me que és bo de veritat, eh?
0: Paquita, el cava que ha de ser de molta bona marca, pot ser un cava normalet?
1: No, un cava normalet, el que sí que ha de ser la botella de 3/4 de litre, eh?
0: Val.
1: De la grossa, eh? No, petita no, eh?
0: Però el cava pot influenciar-hi en aquest plat que ens explicarà ara?
1: No,
0: si és més
1: no,
0: bo, no és tan
1: home,
0: bo...
1: Home, no te diré jo que no sigui allò tan ordinari, m'entens? Una cosa que estigui
0: normal,
1: bé.
0: Normal, eh?
1: Sí, normal. Sí, i queda estupendo, eh?
0: Molt bé, doncs ens preparem, posem aquí els estudis de la ràdio i hem posat el davantal, nosaltres dues, i ja tenim preparades les cassoles i Paquita, vinga, va, preparem els ingredients
1: doncs,
0: aquí al nostre
1: mireu,
0: costat.
1: Primer de tot, un senyor pollastre, eh?
0: Un senyor gros.
1: Exacte, un pollastre ja pot ser ben bé, si és de 2 quilos...
0: Millor.
1: Exacte, entre i tant, 2 quilos ben bons. I si pot ser de pagès, millor. Però bueno, ja
0: posem-li
1: no
0: tot, posem-li tot, Paquita.
1: Ja no demano tant. Dues botifarres crues.
0: Dues de crues.
1: De crues. Una que ve... Una ceba grossa, eh?
0: Una senyora ceba, com vostè diu sempre.
1: Exacte,
0: eh?
1: Sí, una senyora ceba. Una ampolla de 3/4 de litre de cava. No us diré que sigui extra, extra, però sí que sigui una mica bonet.
0: Molt bé.
1: Eh? 100 grams de greix, sal, pebre i oli.
0: Sal, pebre i oli. Doncs vinga, ens posem ja, la cassola està ja bullint i ens posem
1: a fer-ho,
0: eh?
1: La cassola al foc, amb el greix necessari i l'oli. No li estolvieu, eh? Perquè el greix, menys de 100 grams, ni parlar-ne. Ja podeu posar-ne, encara que poseu una mica més, no us farà pas cap mal. I d'oli una mica abundant, també, eh?
0: Molt bé.
1: Sí. Primer de tot, agafeu el pollastre, quan ja el tingueu ben net, el talleu a trossos no massa grossos, i el saleu i l'empebreu. I teniu la cassola al foc, ja que se vagi escalfant amb el greix i l'oli, i el podeu posar en rossí.
0: Molt bé.
1: Eh?
0: En rossí tot... anar fent, no?
1: Sí.
0: No allò ni no, fort, no, no. No, anar fent.
1: No, de moment no te diré jo que sigui el foc fort, però com fa 5 minuts, val més que baixeu el foc i que es vagi en rossí amb calma.
0: Val.
1: M'entens?
0: Perquè a vegades amb un cop de foc d'aquell,
1: sí,
0: si allò no...
1: No, jo no. Les coses te'l consiguin, eh? I quan teniu ja el pollastre que el veieu ben ros, el retireu de la cassola, eh? I llavors teniu la ceba tallada, no ratllada, eh? Tallada juliana, ben petita, i la poseu primer que s'enrosseixi una mica. Així que ja veieu que és rossa, amb el... quan fa ja que fa uns minuts que és a la cassola la ceba, llavors les botifarres els podeu punxar una mica perquè no es rebentin.
0: Val, perquè això de les botifarres és
1: exacte,
0: complicat,
1: no,
0: eh?
1: Perquè també jo ho he fet d'una altra manera també. I a vegades agafo una paella i ja hi poso aigua i les poso i d'aquesta manera tampoc es rebenten. M'entens? Si dones un tomb que allò de dir amb l'aigua, com si que bullissin.
0: Vale,
1: però
0: que...
1: no perden res, eh?
0: Val, alguns
1: sí,
0: no es
1: perden
0: aquí.
1: Res. Vale. Llavors, els atireu a la ceba, que s'enrosseixin bé amb la ceba, les botifarres.
0: Molt bé, molt bé.
1: Quan teniu la ceba ja ben rossa i les botifarres ja també, ja els veieu que són cuites, llavors ja hi podeu tornar a tirar el pollastre.
0: Val.
1: I llavors és com hi tireu el cava.
0: És a dir, tot aquest 3/4 de litre de cava que cobreixi totalment.
1: Sí, exacte. Llavors, sí, el foc baix, que vagi coent tot junt i quasi, quasi que el cava ja desapareixi.
0: És a dir, no ha de quedar gaire suc.
1: No.
0: O gota, quasi, Paquita.
1: Quasi gens. Quasi gens. Que el cava ja haurà desaparegut i penseu-se que té 10.000 gustos i boníssim. I teniu el plat fet.
0: Un plat, doncs, crec que és fàcil.
1: I si el voleu fer el dia abans, llavors, aquest plat es pot fer molt bé el dia abans. L'única cosa, no el deixeu acabat del tot. M'entens? Llavors deixi'l, encara que hi hagi una mica, que quedi una mica
0: de cava.
1: De cava, és igual. L'endemà ja se'l acabarà de veure tot.
0: Ah, val. Molt bé, molt bé. Paquita, a veure, els dubtes que hi puguem tenir, jo, per exemple, el tema del greix. Per què vostè també aconsella en alguns plats, com ens ha explicat, que hi hagi greix? Perquè això del greix sembla que és una cosa d'abans, no?
1: No és d'abans, no, eh? Que hi ha coses, aquest plat mateix, fet amb el greix una mica abundant i fins no tant d'oli, té un altre gust.
0: Es nota.
1: Té un altre gust.
0: Perquè el greix, pràcticament, en general, es cuinava amb molt més de greix, vull dir, que amb tant d'oli.
1: Bueno, és que les cases de pagès, sobretot, que mataven porc, ja em diràs tu, teníem greix per tot l'any. I cada cassola que fèiem era amb el greix. D'oli, no massa, perquè que... jo me'n recordo que a casa, amb un litro d'oli, i tant, passàvem de sobres la setmana.
0: I els plats...
1: I la meva mare en sabia molt de cuina.
0: I els plats molt més sabrosos, sempre amb el gust del greix.
1: Del greix, no, és que hi tenen una altra consistència.
0: Vostè no se'n descuida mal mai amb alguns plats de recomanar-nos a posar-hi greix,
1: sí.
0: Però sí que veiem que molts de cuiners el greix el tenen com aparcat, com oblidat, com si ja no hi fos gaire.
1: No facis cas, perquè mira, ara també, per exemple, no fa pas molt que jo estava parlant amb un cuiner i em diu que les picades han desaparegut. Dic, bueno, serà per vosaltres, però en segons quins plats.
0: Clar.
1: Tu fes una vedella amb bolets tal com la fèiem a Can Nassos,
0: sí.
1: Que no es tractava pas de res més, sinó de ben cuita. I amb el greix, que hi posàvem un bon d'aixòs de greix, i primer enrossir-la bé, i llavors la retiràvem, i llavors fèiem el gran sofregit. I després la picada.
0: La picada.
1: Bueno, doncs aquest plat queda... una cosa excel·lent.
0: Vostè li tenia que preguntar a aquest cuiner, escolta, en comptes de la picada, què hi feu vosaltres? Aquí un joc de mans o què?
1: No, una cullerada de farina. Diu que hi posen farina.
0: Una cullerada de farina, i això és la picada.
1: Ai, això és la picada. Jo dic, tu pots dir el que et doni la gana, però tu fas la frase un dia amb una cullerada de farina i jo la faré amb la picada, i ja em diràs tu...
0: pinyons i de tot el que s'hi posa.
1: Exacte.
0: Quina diferència hi ha.
1: Els alls, l'all i julivert, o sigui, la senyora picada.
0: Molt bé, Paquita, doncs ja anem per repetir els ingredients que tenim amb aquest plat que avui ens ha portat, i ja ho deixem per aquí. Endavant, sí. Vinga.
1: Doncs mireu, el senyor pollastre que us dic, menys de 2 quilos... Ja us dic, així pot ser de pagès, però bueno, és igual, perquè ja n'hi ha de molt bons també, en les carnisseries. Dues botifarres ja poden ser una mica grossetes,
0: Botifarres crues.
1: Perquè, sí, perquè heu de tenir en compte que aquesta cassola no es fa pas per 2 persones,
0: clar, clar, això almenys es per 6, ja... ben poc, per 8, molt bé.
1: Exacte, dues botifarres molt maques i grosses. La ceba grossa també, una senyora ceba però grossa, i l'ampolla de cava de 3/4 de litre.
0: Molt bé.
1: Llavors els 100 grams de greix, i encara que n'hi poseu una mica més no us farà cap mal, el sal, la pebre i l'oli.
0: Doncs perfecte. Doncs nosaltres que li agraïm que aquesta estona que ens depara també aquí a la ràdio, i que bé saludem a tota la gent que ens escolta, que agafi bona nota de totes aquestes receptes.
1: Molt bé. Doncs fa tant de temps que fem la ràdio.
0: Tant que sí. I però les receptes no s'acaben mai,
1: No, bueno, és
0: mai.
1: Que lògicament no sé com explicar-me, tant les festes majors com els Nadals, com cada diumenge, la gent ara celebra les coses.
0: Clar que sí. Què més, no? Què que celebrar
1: més?
0: Això,
1: Exacte, sí,
0: Paquita,
1: perquè...
0: Fins la propera setmana.
1: Doncs, si Déu vol, adeu-siau a tothom, hasta la setmana que ve.
2: Continguts en xarxa. Som

Benvingut, benvinguda a una nova meditació del quadern de meditacions. Per aprendre aquesta tècnica mil·lenària, aprendre a meditar amb el quadern de meditacions des de ben petits ens permetrà gestionar amb major èxit, un cop siguem grans, els successos de la vida. Trobaràs més informació a www.vilmamontoliu.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les persones amb discapacitat que necessiten productes o serveis de suport per millorar la seva autonomia poden sol·licitar els ajuts PUA, una convocatòria que arriba amb 3 anys de retard. Laura Hurtado.
2: Sense aquestes ajudes, moltes famílies i beneficiaris no poden pagar el material que necessiten per garantir una bona qualitat de vida. L'última convocatòria es va publicar l'any 2023 i per això es podran incloure les factures d'aquests 3 últims anys. Raül Moreno, conseller de Drets Socials.
3: Estem parlant doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials.
2: Entre els requisits cal estar empadronat i residir legalment a Catalunya, tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% i trobar-se en situació de necessitat econòmica. Els ajuts es poden sol·licitar fins al 2 d'octubre de manera telemàtica o presencialment a una oficina d'atenció ciutadana.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
5: Continguts en xarxa.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
3: 012, la millor resposta.
4: Té, filla, avui per berenar un flam.
5: Està caducat.
3: Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments. Tots hi sortirem guanyant.
5: Papa, i el meu berenar?
4: Ai!
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
7: Molt.

L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: arriba l'acústica Figueres es transforma i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional Alosa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa a la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. Soy un chico normal, soy un chico... A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi. Tanca els ulls. Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
7: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els ginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: viatge en el temps.
1: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
2: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
3: Mare meva, quin somni.
4: L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972 590855.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
4: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
1: K25.
2: Els refranys més divertits. Quan salten les ovelles, tindrem vent per les orelles. Quatre salts fan quatre ovelles. Dues joves, dues velles, fan sonar el seu esquellot. Ja en sumen el vent remot. Ara els salten les orelles, a les joves i a les velles. I l'esquellot va sonant amb el vent que va bufant. Com el badall d'en Feliu, que va obrir la boca a l'hivern i la va tancar a l'estiu. El badall d'en Feliu va durar d'hivern a estiu i en Feliu, per despistat, va passar la tardor constipat. Cel rugent, pluja o vent, si amb un vermell llençol avui va dormir el sol, l'endemà per aigües o plomissols pels aires, els petons tot l'any són bons. Tot l'any els pots trobar, no importa l'estació. Per sopar o per esmorzar, de postres, dolç petó. Per l'avi, per la iaia, pel tiet i la tieta, per la mare i per el pare, els guardo en una capseta.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Va guanyar el Premi Planeta amb una traducció. De fet, era una traducció castellana d'un original català que encara no s'havia publicat. Icària, Icària va ser l'obra que va fer conegut l'escriptor Xavier Benguerel entre els lectors de parla castellana. Era el 1974.
2: No mesos, no anys, segles han passat d'ençà d'aquell dia que vas sentir-te cridat i elegit per la gran empresa. Els fulletons de la història no s'han interromput. Avui toca el de l'arribada del pare Cabet.
1: Benguerel havia nascut el 1905 al barri del Poble Nou de Barcelona i als 15 anys ja va publicar un conte al diari La Publicitat. Va debutar en la novel·la amb pàgines d'un adolescent i va guanyar el premi Ales Esteses. Es va casar i va tenir dos fills. El 1936 es va encarregar dels serveis administratius de la Institució de les Lletres Catalanes. I llavors va venir la guerra.

0: Durant la guerra, Benguerel no va lluitar gràcies a una úlcera d'estómac, però va redactar textos anomenats d'exaltació bèl·lica pel comissari de propaganda. Fins que es va acabar tot i va haver de fugir amb altres intel·lectuals catalans. De Barcelona a França i d'allà a Buenos Aires i a Santiago de Xile, s'hi va estar 15 anys. Va traduir Poe, Valéry, Neruda, Verlaine i, sobretot, totes les faules de La Fontaine. Quan va tornar a Catalunya, va fundar amb Joan Sales el Club dels Novel·listes amb el seu El Testament com a primer volum. D'aquesta novel·la també en va fer una obra de teatre i en va escriure moltes més. Els vençuts, Gorra de plat, La veritat del foc, Llibre del retorn. La postguerra l'havia ferit en el més profund de les seves lletres, però no el van fer callar, ni quan va veure com, pels Jocs Olímpics, la façana del seu barri al mar deixava d'existir. De fet, Benguerel va ser un dels únics que se'n va lamentar quan ja era a punt de morir, el 19 de desembre del 1990.
1: Lletres d'or.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa. L'estudi només havia fet servir dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, només agafava com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provinents d'estudis fets en homes. I a més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaració a 3CAT Info.
2: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico.

0: De tota una vida de ràdio. Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
1: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
2: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
3: Notaràs la diferència.

Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via Madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Banc Central Europeu alerta que l'auge de la intel·ligència artificial pot posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros de les famílies europees. Molts petits inversors tenen els diners en fons d'inversió que inverteixen en grans empreses tecnològiques, entre les quals hi ha les conegudes com les set magnífiques: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta i Tesla. A través d'un article publicat al blog del BCE, cinc experts de l'organisme europeu fan èmfasi en un risc que ha afegit. Molts particulars no són necessàriament conscients del pes que tenen aquestes grans tecnològiques en les seves inversions, i no només els petits inversors. Les asseguradores i els fons de pensions de la zona euro també hi destinen una part important del seu capital. A més, afegeixen que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de créixer o registren una davallada important. Una situació que podria anar més enllà dels inversors i acabar afectant l'estabilitat financera de la zona euro. Els experts responsables de l'article recorden que les borses dels Estats Units i d'Europa estan molt connectades, de manera que una forta caiguda de les grans tecnològiques nord-americanes també podria afectar els mercats europeus.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: La pregunta.
3: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial, o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: 012, la millor resposta. T'agrada la música o la dansa i en vols aprendre més? Si et decantes per la música i vols aprendre a cantar, tocar instruments o formar part d'un grup musical, tens a la teva disposició prop de 200 escoles autoritzades i diferents ensenyaments de grau professional i superior. I si el que t'agrada és ballar, no perdis el ritme. També tens un munt d'opcions on rebràs una formació regulada i de qualitat.
1: Però on vas així?
2: Primer a classe de música i després a dansa.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.
4: El secret de l'amor.
5: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
6: Miquel Pedrosa Ros.
7: Marta Margall Cordomer.
6: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96 en té ella.
5: 96.
6: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
5: I quan porteu casats?
6: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. El 1946. I miri, i així d'ara jo vaig sentir per la ràdio. Jo estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Perquè la meva germana és la Lluïsa Pedrosa, l'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figueres.
5: I com va anar que us vau conèixer? Com va anar?
6: Miri, perquè el meu ofici és matrifa, oi?
8: Què vol dir matrifa?
6: I matrifa, matador, que treballo també amb matadera.
8: Ah, vale.
6: Els meus pares eren carnissers. Vale. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers. Ah. I d'allà, miri, vaig anar treballant al matadero i vaig a matrifa. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anar aquí a Can Cruzet, que és aquí darrere casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí, era el seu avi era en Cordomí. I eren aquí en aquesta horta i era aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, basava. I aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Cruzet. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, a parar mal aquesta figa." Coses de jovent. Sí. I miri, i així, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar a enraonar-hi, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment. I ens en vam anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43. Però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella. Sempre era aquí al voltant de Figueres. I esclar, sempre es vam anar veient. I fins que en l'any 46... em va llicenciar. I llavors es van casar.
7: D'això apòstic, fill. El mateix et feia d'ells. Eres també un noi jove Mira, i venia la meva nena, ni anàvem pas de vida, ni anàvem als castellans de gat.
8: I es van casar enamorats, molt enamorats.
7: Sí, sí, sí, sí. Sí, fins que vam arribar a casar.
5: I quin és el seu secret de l'amor per vostè?
6: Ai, em penso cap, perquè no... és una cosa espontània.
5: No, ja.
6: Això jo ho considero una cosa espontània. Que surt sense pensar.
7: No te trobes, tu contents, te pas, i d'un dia a l'altre fem.
8: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
6: Jo, a tota la meva família, perquè som amb tots els meus nebots, i netes, i d'allò, i amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, el fent servir el menjador. I vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anàvem a casa, en dinar. L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... I això encara em veig en condicions... diguéssim, de portar-la, però em fa una cosa.
5: És admirable.
6: Per allò de dir, és tan gran i perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, també. També és un compromís per ells.

0: I parlant d'emocions,
1: 86.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Ganes de clàssics?
4: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall, a Ràdio Vila-sacra.
2: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
5: El xisto. Al Parlant de Música encara no havíem parlat del basc, èuscar o eusquera, una llengua que no pertany al grup de les romàniques que té al voltant, ni tampoc a cap altre grup. Es considera una llengua aïllada, l'única preindoeuropea que sobreviu a Europa. L'aïllament fa que el basc sigui força diferent d'altres llengües, però precisament en el cas del xisto, la més coneguda de les flautes basques, trobem unes quantes coincidències, musicals i lingüístiques, amb l'entorn català. En euskera, la paraula xisto té a veure amb xiular. En origen, un xisto és un xiulet, tant l'estri que serveix per xiular com el so que es fa quan es xiula. El xisto es toca amb una sola mà, l'esquerra, com el nostre flabiol. Amb la dreta, el xistolari pica l'equivalent d'un tamborí, com a la nostra cobla, en què el flabiol i el tamborí els toca la mateixa persona. A més, un dels noms que reben en basc, tant aquest timbal com la persona que el toca, és dambolín, paraula amb el mateix origen que tamborí. D'altra banda, en euskera, xisto té un origen paral·lel al del verb català xisclar, que ve de fistulare. En llatí, fístula vol dir flauta, però també conducte estret, que és el que són tant una flauta com un xisto, i estrenyes és el que fa la gola quan xisclem. Fístula, xiscla i xisto són totes tres paraules d'origen expressiu que volen reproduir el so de l'aire quan passa per un conducte estret. Quan respirem, l'aire entra i surt del cos sense esforç, tret que algú intenti escanyar-nos. I si una cosa tenen en comú la cultura catalana i la basca és haver sobreviscut a repetits intents d'escanyament. Potser per això, en tots dos casos, tant la música com la llengua són l'expressió d'un xiscle, d'un crit potent, i compartir experiències ens és tan necessari com respirar.
6: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
7: És l'hora del pati.
8: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.
3: Volem saber com et lleves.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
7: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
8: Oh. Ole.
7: Oh.
8: Ole.
7: Oh.
8: Ole.
9: Què diu el carrer? Sortim al carrer a posar remei a una de les incorreccions més populars de la nostra llengua, als barbarismes. Pistatxo.
10: Sí, que sí que me la sé.
11: És que no sé com se diu.
10: Hòstia, que sí que m'ho sé. Tio.
12: Festuc.
9: Molt bé. Calderilla.
10: Sentiments.
13: Les monedetes.
10: Xatarra.
13: Xapetes.
10: No, eh.
11: Xavalla.
9: Molt bé. Golondrina.
10: Lo falsió... No.
11: Fuà.
10: Ni idea.
13: Uraneta.
9: Molt bé. Sacacorxo.
10: Treus. Suro. L'obridor.
9: Llevetap.
12: Llevetaps.
10: Jo li dic obridor.
9: Hòstia,
10: pues aquesta era fàcil, eh?
9: Tatxar. Tatxar un text.
10: No és tatxar?
9: No.
10: Fuà.
11: No, és que no ho sé. Ara m'agafes en fred.
10: Esborrar... Ratllar.
9: Ratllar... Sí, ratllar, perfecte.
10: Vale.
9: A que no sabíeu que calderilla era xavalla? Doncs a partir d'ara només vull sentir xavalla. Déu-n'hi-do!
2: Vida entorn a la ràdio i a la música.
14: Emissora municipal de Vila-sacra.
15: Independència, imparcialitat i integritat.
14: Emissora municipal de Vila-sacra.
16: La municipal.
17: 34a edició del Terra de Trobadors, Castelló d'Empúries. 11, 12, 13 de setembre del 2026. Informa't a terradetrobadors.com.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Orelles netes i polides.
4: La Maroteca de la Ràdio.
3: Audífons a punt.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
5: Ai, ai. I ara...

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Investigadors catalans estan començant a utilitzar tècniques nanomètriques per a la detecció de tumors. Aquests investigadors utilitzen nanopartícules d'or, un element que en aquestes dimensions es torna líquid i que, a més, segons la mida, adquireix diferents colors. Tot plegat s'aprofita per detectar les cèl·lules tumorals. Jordi Díaz, investigador en nanotecnologia de la Universitat de Barcelona.
2: Agafem la nanopartícula d'or d'una mida determinada i, per tant, d'un color conegut, el funcionalitzem, és a dir, posem material biològic que s'introdueix al cos, reconeix l'anticòs d'un tumor, s'uneix i allà tenim la capacitat de veure un color i sabem que allà tenim una cèl·lula tumoral. Estem parlant de mides per sota de 100 nanòmetres i si som capaços de detectar un tumor a una mida tan petita, el tractament és molt més fàcil. Aquí a Catalunya podem estar orgullosos perquè som pioners en el tema de nanobiotecnologia.
1: Aquestes tècniques ja s'investiguen, per exemple, a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i a l'Hospital de la Vall d'Hebron.

0: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Kim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
1: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
0: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo, amb la seva marca.
2: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
3: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
2: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negres, o sigui, serà increïble.
0: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
9: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
10: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit?

0: Amazones, pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
1: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
0: A Aquabrava.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-Sacra.

0: I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
1: Comença a haver-hi nivell.
2: I parlant d'emocions.
3: 33.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
5: WhatsApp.
6: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
7: Construccions metàl·liques mitjà són finestres per decorar, per fer la vostra casa més confortable, per aïllar-vos de les filtracions d'aire i de la fred. Finestres acústicament perfectes, estèticament modernes, amb acabats llisos i granulats, amb tots els colors i tota la garantia. Demaneu pressupost sense compromís al telèfon 972 50 75 86 o bé veniu al camí de les Vinyes número 7 de Vila-sacra. Construccions metàl·liques mitjà pertany a la xarxa Luminier de Tecnal i al Gremi de Serrallers de Catalunya.
8: És Ràdio Vila-sacra.
0: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
2: I parlant d'emocions.
3: 45.
9: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Play.
1: Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
4: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Hola a tots i totes.

0: teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, el tafull amb 100 palmeres, un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i moresca a l'hort tancat, i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat, i com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat. Per tots els oients, i sobretot si n'hi ha algun encara malaltor o algun que està treballant, un petó per tot.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Confirmat!
7: Original?
8: Sí.
7: Única?
8: Sí.
7: Creativa?
8: Sí.
7: Entenedora?
8: Sí.
7: Divertida?
8: I tant.
7: Intel·ligent?
8: Molt.
7: Innovadora?
9: La principal.
10: A més...
11: sensacional.
12: Ei, a l'Alt Empordà.
8: Sí. Ah, quina sort.
13: Un espai de 5 estrelles.
14: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Hola!
3: Què tal?
1: La ràdio de Vila-sacra és...
4: És...
5: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
6: Veniu!
7: Són de confiança. Són d'aquí.
8: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan. Continuem amb la història de la música i l'etapa del romanticisme, que va ser més o menys durant el segle XIX i el començament del segle XX. Com bé podeu apreciar pel nom, les obres del romanticisme són dolces i ens fan sentir moltes emocions. El piano és l'instrument favorit dels compositors d'aquesta època.

El primer fragment de música clàssica que sentirem és del pianista i compositor Chopin. Aquest va compondre molts nocturns, és a dir, unes músiques relaxades i boniques per la nit. A veure què us fa sentir una de les seves obres, està interpretada per Chaimovic.

0: Marta, què et passa?
1: És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
0: Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores, la Marina està motivada i ha millorat molt.
1: Profe.com?
0: Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
1: Doncs ara entro a profe.com.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
5: Xaco! S'estiu s'acaba. No hi ha més platja.
6: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
7: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem del 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000, Roger Santaló.
8: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
9: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
8: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo és membre de la Junta del Col·legi de Notaris.
10: Tu com afrontes una entrada si el banc et deixa el 80%? Pues l'afrontes amb l'ajuda dels pares. I què fan els pares? Fan donacions de diners, que aquí torno a criticar a l'administració perquè tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació. Sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
8: Els notaris també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Que sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponem, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, el teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

Hotel Restaurant El Molí. Especialitats en cregols a la llauna, espatlla de xai al forn, peus de porc sense ossos, farcits de bolets. Carretera Ponts de Molins, Les Escaules, telèfon 972-52-92-71, Pont de Molins.

0: Què tal va el tema d'aquest matí?
1: Bon rotllo, bon rotllo.
2: Sí, sí, bon rotllo, una... Bueno, la veritat és que ha sigut un matí...
3: Podíem fer cada setmana, això? Cada un dia...
0: Cada setmana? No, cada dia podem fer-ho. Cada dia, i a més, de la millor manera possible.
4: A poc i bona lletra.
0: Doncs perfecte. Perfecte, perquè estàs en sintonia, el que vol dir que estem compartint ara mateix sensacions, sense cap mena de problema. Senzilla i casolanament, aquí, sí, sí, a Ràdio Vila-sacra, des de la capital del món, des de l'Alt Empordà, des de l'Alt Empordà al món, i sense gaires manies, ni prometent impossibles, ni dient el que no hem de dir. Sabem el que volem, i el més important, perfectament conscients del que ens envolta aquí i allà i aclaridament aclarits del que volem i on trobar-ho. És fàcil entendre-ho.
5: L'estiu és època d'activitats a l'aire lliure i és important fer-ho. Mantenir-se actiu és una part fonamental de la salut física i mental, també de les persones grans. Però és important protegir-se davant possibles situacions de perill. A l'estiu són freqüents les onades de calor que poden provocar cops de calor, un trastorn al qual les persones grans són altament vulnerables. Recorda beure aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes apats lleugers, evita el sol directe i sortir al carrer a les hores de més calor. Si ets veí d'una persona gran en situació de risc per les onades de calor, dona-li un cop d'ull. El veïnat és molt important i pot ser una peça fonamental en el benestar de la nostra gent gran. Recorda, si ets una persona gran, beu aigua fresca sovint, encara que no tinguis set. A casa, controla la temperatura fent servir algun tipus de climatització. Si hi ha persones grans al teu voltant, estigues alerta, fes-los un cop d'ull i ajuda-les si ho necessita.
6: Fes-ho bé, apaga la tele i connecta el teu cervell a la vida. Ràdio Vila-sacra. Tota una vida de sensacions.
7: Això és la caixa de sorpreses.
8: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
9: La Maroteca de la ràdio.
10: Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens expliquin coses.
11: I xim-pum.
12: No sona, ressona, ressona.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent.
2: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

0: I parlant d'emocions.
1: 29.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: És la nostra.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
4: Es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
5: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
6: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
5: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
6: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
5: I la tesi final del llibre és clara.
6: Penso que és important ara que en aquests moments Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
5: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i amb pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Roses incorpora la intel·ligència artificial per reforçar la vigilància a les platges. Una càmera analitza a temps real què passa dins l'aigua i alerta els socorristes davant d'un possible ofegament. Girona, Gemma Esteve.
2: La càmera s'ha instal·lat a la platja de Santa Margarida, la més llarga i concorreguda de Roses, concretament en un tram proper a l'Espigó, on hi solen haver corrents marins. La càmera no grava, però dona senyal constant a l'empresa encarregada del projecte. Si la intel·ligència artificial detecta un possible ofegament, avisa la persona que monitoritza les imatges i aquesta avisa els socorristes perquè intervinguin. El regidor de platges, Lluís Espada, explica que l'objectiu és detectar aquelles persones que puguin patir una complicació dins l'aigua.
3: Un desmai, algú que està intentant nedar de forma irregular, per dir-ho així, algú que està com allò intentant treure el cap fora de l'aigua, que submergeix, clar, hi podrà haver molt tipus de comportament, només actuacions que ens afavoriran aquest control i aquesta seguretat que volem a les platges.
2: Si dona bons resultats, es posaran més càmeres a altres platges del municipi. Platja d'Aro és l'altra localitat de la Costa Brava que ja compta amb aquest sistema des de principis d'estiu. De moment ha instal·lat una càmera a la zona de Ridaura, al sud de la Platja Gran.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
0: Cançons amb història per gent amb qui.

0: sabíeu que la ira és l'emoció més habitual a les xarxes socials? Podríem deduir-ho, cert, però és que hi ha un estudi realitzat a la Xina partint d'una xarxa, estil Twitter, que es diu Weibo, i que fan servir 500 milions d'usuaris diaris i que pugen cada dia, també més de 100 milions de missatges. Doncs bé, a la universitat han fet un estudi sobre les emocions que generen els comentaris. I els que enfaden tenen una repercussió molt més gran que els amables. La conclusió és que la ira es difon més ràpid que l'alegria, deixa més rastre i genera més reaccions. Això vol dir que a les xarxes els interessa, perquè aconsegueixen més activitat per part dels usuaris. I això vol dir també que les pròpies xarxes alimenten aquesta emoció sense tenir en compte les conseqüències socials que pot generar a llarg termini, perquè així guanyen més diners. El que han analitzat en aquest estudi són els sentiments que ens mouen a fer servir la xarxa. I el que es desprèn és que sense un criteri ètic estricte per part d'aquestes plataformes, com a societat estem en perill. Perquè si llegeixes un tuit que et fa gràcia, és veritat que potser li fas un retuit o li fas un m'agrada. Si t'enerva, si t'enfada, és molt probable que contestis i que això generi una contrarresposta, amb la qual cosa ja t'hi has ficat en un estat d'ira sostingut, podríem dir, però molt més actiu que no pas l'alegria. Bé, estem en perill també de, si tenim en compte ja no només el que diuen les xarxes i els usuaris habituals, sinó els nostres polítics. Aquest matí sentia la sessió de control del Congrés dels Diputats i no m'ho podia creure com, d'una banda, distorsionen la realitat, diguéssim que per damunt del que és la veritat, i només els interessa el discurs d'odi, l'insult personal i les reaccions producte de la ira i l'estar enfadat. Tot això es trasllada a la societat i ells ens haurien de donar exemple. Sempre acabo enfadada, després d'escoltar la sessió de control. Avui, per exemple, he sentit a les Rimades, el Pablo Casado en company, que feien sang, faltant completament a la veritat de la realitat catalana, i fa molta ràbia. Clar, la primera reacció és fer una piulada, compartir aquesta ira que et provoca. Però després he començat a llegir i he après que per passar el dia millor i ser més feliç, el que s'ha de fer és el que recomanen els psicòlegs. 1. Respira profundament quan alguna cosa t'enfadi molt i compta fins a 10. No és només un consell pels nens. És molt útil en el món adult i necessari. I segueix respirant profundament fins que el cor es calmi. Perquè és que al final et va a la teva salut. Segon consell. Accepta allò que no pots canviar. Que l'estupidesa humana és infinita, com deia Einstein, i que no val la pena esforçar-se amb segons quins neandertals, perquè no els canviaràs. 3. Qüestiona't. Què et generen aquestes emocions? I què és el que et genera estar així d'enfadat? Entrar a Twitter a mirar què diuen? Escoltar la sessió de control? Doncs potser que canviïs d'activitat, no? Un altre cop us ho dic, ens hi va la salut. I per últim, escolta una cançó que t'agradi.
1: Hola a tots i totes.

0: informació, música, entreteniment. 100% Empordà.
1: Hola!
2: Què tal?
3: La ràdio de Vila-sacra és...
4: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
1: Veniu!
5: Són de confiança. Són d'aquí.
6: Salut i humor.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Amb el gran recapte, alimenta el que importa. Fundació Banc dels Aliments.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: L'autora Bàrbara Baraldi, considerada la renovadora i una de les figures contemporànies més influents del noir italià, presenta aquest estiu la seva darrera novel·la, Los asesinatos del tarot, publicada per Malpaso Montsesoto.
1: Fan de les pel·lícules de terror de Jaume Balagueró amb les que va aprendre a entendre l'espanyol, Baraldi ha venut més ja de 200.000 exemplars de la seva tetralogia anterior a Itàlia, de la que podeu llegir també al castellà la primera part d'aquesta titulada Aurora en la oscuridad. Tenir quatre llibres protagonitzats per una policia que gràcies al seu trastorn bipolar resol els casos ha insulfat molta esperança i molta estima cap a ella de part de lectors que viuen realitats semblants.
2: Que tantissime persone, tante madri, tanti padri mi hanno detto grazie per aver scritto Aurora perché mio figlio è bipolare o mio figlio ha, mia figlia, un'altra condizione mentale.
1: Bàrbara Baraldi acaba de publicar però a l'espanyol el seu primer thriller de la seva nova sèrie ambientada a Trieste, protagonitzada per una racional i metòdica Emma Bellini i en aquest cas la seva germana Maya, Los asesinatos del tarot, una pràctica, la del tarot, a la que l'autora italiana va entrar en contacte de jove per comprendre's millor a causa de la seva extremada timidesa i fòbia social diagnosticades i que veu molt semblant a com certes investigacions de policia s'acaben resolvent.
3: Ràdio Vilasacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

si ens pots i vols escoltar, felicitats per voler i gràcies per triar. Si no pots, perquè la tècnica, la situació, les ones no ho permeten, o potser no vols perquè no t'agrada el que fem, tranqui, l'oferta és àmplia i hi ha de tot en un dial ple, per coses, per uns i per altres. Sí, sí, ja, no és Ràdio Vilasacra, però tot és respectable i no sempre es pot tenir el que un vol.

Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.

0: cop que balles amb aquest vinil, estem aquí. Cada cop que devores un llibre, estem aquí. I amb cada videotrucada amb els teus, també estem aquí. Sempre hem estat amb tu i ara més que mai. Et seguim acompanyant amb el millor en tecnologia, homos i cultura i t'ho portem a casa.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: l'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
1: Aquest estiu escapa't a l'Espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels nostres restaurants i cinemes.
0: I les millors rebaixes de Girona també les trobaràs a l'Espai Gironès.
1: Obert fins a les 10 de la nit i amb pàrquing gratuït.
0: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.

0: Escala Enric, Castellfollit de la Roca.
1: Jo sóc actor de doblatge i li poso veu al Vegeta a Bola de Drac.
2: Jo sóc actriu de doblatge. A mi segur que em reconeixes com la veu de la Julia Roberts.
3: Jo sóc el detectiu Conan.
4: Però també sóc la Scarlett Johansson. Sóc actriu de doblatge.
5: I tu, vols pertànyer a una professió apassionant? Vine a Sony Lab School, l'escola de doblatge del Vallès.
6: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
7: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
6: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
8: Però què és això?
9: Buf! Tot el que busco.

0: arriba la Ruta del Xató.
1: L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
0: Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
1: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
2: Les xarxes estan molt bé per passar l'estona. Per informar-te de Ràdio Vila-sacra, només a Ràdio Vila-sacra. Amb llicència legal de la Generalitat de Catalunya i emetent tant per al 107 de la freqüència modulada com per internet a la pàgina radiovilasacra.cat. Tosca!
3: I parlant d'emocions.
4: 34.

0: currada de la història.
1: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
0: K25.
1: Més viu que mai. Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. Aquests comptes són privats per defecte, cosa que ajuda a evitar els contactes no desitjats. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: En una Europa incapaç de posar-se d'acord ni tan sols sobre si hem de canviar d'hora a l'estiu o no, us imagineu que un bon dia entren a Figueres 60.000 persones i es fan amb el control del carrer? Som un país que envia vaixells de guerra a protegir la flotilla de Gaza, però no sabem controlar les nostres fronteres.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: 061, Salut Respon.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: El programa dels dilluns a mitjanit.
4: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
6: Sí.

0: Gauthier.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Ja són 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Els Mossos continuen recopilant casos de clients que no van rebre mai el bitllet de vol o que arribaven al destí i se n'adonaven que no tenien l'allotjament reservat. Marta Altimir.
3: De fet, la policia catalana no descarta que puguin sortir més casos en les pròximes setmanes. El cas va arrencar a mitjans d'estiu quan algunes famílies denunciaven que havien contractat els serveis d'aquesta agència, però arribava el dia d'agafar l'avió i encara no tenien el bitllet. D'altres que han volgut cancel·lar el viatge, però mai els hi han tornat els diners. La propietària aprofitava el boca orella per anar guanyant una cartera de clients i alguns asseguren que ja havien viatjat amb l'agència i que mai havien tingut problemes. Des de les seves xarxes socials, a principis d'agost va demanar disculpes i va assegurar que treballaria per tornar els diners als afectats, tot i que de moment no consta que hi hagi cap reemborsament.
4: Agència Catalana de Notícies.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
0: Bon dia, una situació molt tranquil·la a gran part de les comarques de Girona a les properes hores. I en aquests moments sí que hem d'advertir que l'ambient és molt càlid i amb més vent, vent de sud, molt tossut, que està bufant, per exemple, en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, també de l'Empordà, del Gironès, en el cas de la Selva, especialment arran de mar o a la serralada transversal, aquest vent de ponent, de sud o de Garbí, que és una mica més marcat. I ja diem, està fent pujar la temperatura. Al matí desperta ja moltes mínimes que no han baixat dels 25 graus. I la tarda serà força suau, no es desbocarà la temperatura, de fet baixarà una mica respecte ahir, però encara arribarem a aquests 30-32 graus, amb alguns núvols que s'aniran passejant pel cel i, com a molt, amb quatre gotes de fang. Bàsicament els núvols que hi haurà seran prims, seran esfilagarsats. Pel que fa al cap de setmana, molta més tranquil·litat, molt més sol, no s'esperen tempestes, no s'esperen ventades i les nits fresquetes, més que avui, però les tardes de calor, sobretot el diumenge. N'estem pendents a la xarxa?
3: Podeu seguir l'actualització de l'informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
5: Bon Preu Esclat.
6: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara?
2: Si no heu entès res, no és problema vostre.

0: arriba l'acústica, Figueres es transforma. I és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buhos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xato! Ses nits s'acaben. No hi ha més platja.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
9: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Llibres per somiar. Eclipsis, quan la llum desapareix, de Noemí Fabra, publicat per Saori Books. Recomanat a partir de 9 anys. Llibres per somiar.

0: I'm John Lennon, and I tell you that here in New York, you're listening to Radio Villa Sacra.
1: Des de fa 40 anys somiem en gran. El 86 vam entrar a la Unió Europea. El 92 Barcelona encenia la flama olímpica i Sevilla mostrava la seva essència en l'Expo. El 2002 l'euro ens unia més que mai. I vam cantar el gol de la nostra vida el 2010. Perquè mantenir la il·lusió durant 40 anys no és fàcil. La Primitiva. 40 anys compartint la teva il·lusió.
2: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: De Oca a Oca i tiro per què em toca.
1: Saltem amb el teatre.
2: Impulsem els nostres escenaris.
1: Saltem amb el circ.
2: Impulsem les nostres carpes.
3: Saltem amb la poesia.
2: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
3: you, jump in. Impulsem la cultura.
4: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
5: Hola, bon dia. Soc la Júlia Badosa Turón. El llibre que us vull recomanar es diu La nenúfer i la matoll a Operació Llampec. L'autor es diu Santi Ananya i l'il·lustrador es diu Àlex Roca. El llibre va d'unes nenes germanes que són màgiques, que els hi toca cuidar la mascota de la classe, un hàmster, que es diu Llampec. L'han de cuidar tot el cap de setmana. Amb ell passen un munt d'aventures, com per exemple el dinosaure de la família es menja en Llampec i han de fer un munt de coses per ajudar a que en Llampec surti. Aquest llibre m'agrada molt pels dibuixos i per les lletres que ho expliquen. L'he triat perquè me l'he llegit i perquè em falta un llibre per tota la col·lecció. Tota la col·lecció és molt xula perquè explica les aventures de la família del Super 3. Gràcies per escoltar-me i per tot el temps que m'ha dedicat. Adeu!

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Vaig anar a un lloc i almenys com a 6 persones van dir que t'escoltaven i com et trobaves i dic... Mira, una, jo els dic ràpid, una es diu Montse, l'altra noi que es diu Lluís, el marit d'una que es diu Montse, tots aquests ho escolten, són tallers i tot, mecànic, eh? No, i ho escolten sempre, eh? Està, jo ja els he dit perquè vaig dir, ho diré per antena que ho escolteu i feu el favor de trucar i no sé, i què faran. I ja ens veurem demà.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs. A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
8: Comença a haver-hi nivell.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: I parlant d'emocions.
1: 19.
2: És bo recordar això, eh?
3: Carai, i tant que sí, i tant.
2: Un fotimer de coses, un... tantes que no sé. El que també vull recordar és el núvol.
4: Però sabeu què es va fer,
3: eh? Sí.
4: Sabeu què va passar?
3: Sí.
4: Que es va fotre un núvol a Garriguella, es va fotre un núvol.
3: Ony.
4: I d'una hora i quart que va durar, va fotre un núvol.
3: Sí.
4: Potser el van veure 8 minuts. I de... A davant de l'eclipse, l'eclipse, de fet, també va fotre un núvol. I vàrem estar de sort perquè algunes vegades el núvol s'aprimava i feia de filtre i el veia sense ulleres. Sí, però va fotre un núvol molt poc rato. A més, em va sortir una. Va fotre un núvol i... Va fotre un núvol i... Tornant a repetir, no ho sé. Un núvol! Un! Va estar una hora al cim del núvol, davant del sol tapant-lo. És curiós, eh?
3: Cony, haguessis anat a Sant Pere de Rodes?
4: Sí, home, però jo a Sant Pere de Rodes què havia d'anar-hi a fer?
3: Cony, allà tindria que veure molt bé, home.
4: Sí, sí. Bueno, després la temperatura va baixar gairebé 2,5 graus, quan es va formar la part fosca, diguéssim, a les 11 i alguna cosa. Va baixar 2,5 graus. Fixeu-vos bé, perquè va fotre un núvol per la lluna.
3: Sí.
4: No és pel núvol, perquè el núvol es fotrà davant del sol i no baixarà, però va baixar 2,5 graus. Va estar bé, mira, va ser una cosa, doncs, mira, que no ho veurem mai més, perquè d'aquí 28 anys es repetirà, o 26 anys es repetirà, però va fotre un núvol. I repetirà al vespre. O sigui, un núvol, un.
3: Sí.
4: Mira, d'alguna cosa s'ha de parlar, no hem pas de parlar tot el dia del Barça, no?
3: Ei, no
4: clar, que trevia foc, cony.
3: I tant que trevia foc, i tant.
4: Foc i fum per les orelles.
3: Ja han fet el crit de Tarzan?
4: No, ara no, vinga.
3: Fes-ho, fes un moment.
4: No, farem la bona després.
3: No, fes-ho ara, va.
4: No, és que no l'he fet, jo no l'he fet mai el crit de Tarzan, home.
2: Però a veure, si, no l'has fet mai?
4: Mai. El salt del tigre sí, però...
2: Ara ho fas bé, ara.
4: M'has sentit bé ara, no?
2: Ara, perfecte. A més, veig que tens la capacitat de fer-lo i, a més, fer comentaris.
4: Escolta, te'l torno a repetir, va?
2: Vinga, a veure.
4: Vinga, va, 1, 2, 3.
2: T'ha sortit una mica més...
4: Un agradat, eh?
2: Sí, però aquest t'ha sortit una mica més desafinat, eh?
4: Vinga. Anem pel sant del dia.
2: Anem-hi.
5: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

Imagina, crea, sorprèn-la. Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les. Un sol portal on pots trobar tota la informació referent a qualsevol experiència vital.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Ja coneixes l'actualitat. Ara... fongs i bactèries amenacen les pintures d'Altamira.
5: Esto, queridos amigos de la ciencia, realmente no es ningún problema.
4: Però com pot dir això? Són pintures úniques que estan en perill.
5: Para comenzar, los hongos y las bacterias son naturales y que yo sepa, lo natural no engorda. Es broma. A ver, esta mañana mi perro Pitágoras, mientras se hacía un hoyo para guardar su hueso, ha encontrado un hombre de las cavernas congelado. Entonces, él mismo puede pintar aquí en los antiguos murales. Ahora lo tengo en el microondas con el programa de Frost.
6: Confirmado.
7: Original?
8: Sí.
7: Única?
8: Sí.
7: Creativa?
8: Sí.
7: Entenedora?
8: Sí.
7: Divertida?
8: I tant.
7: Intel·ligent?
8: Molt.
7: Innovadora?
9: La principal.
10: A més...
11: sensacional.
10: Ei, a l'Alt Empordà.
12: Sí.
13: Ah, quina sort.
14: Un espai de 5 estrelles.
15: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida...
16: El temps.
17: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
18: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
19: Bon dia, una situació molt tranquil·la a gran part de les comarques de Girona les properes hores. I en aquests moments sí que hem d'advertir que l'ambient és molt càlid i amb més vent, vent de sud, molt tossut, que està bufant, per exemple, en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, també de l'Empordà, del Gironès, en el cas de la Selva, especialment arran de mar o a la serralada transversal, aquest vent de ponent, de sud o de Garbí, que és una mica més marcat. I ja diem, està fent pujar la temperatura. Al matí desperta ja moltes mínimes que no han baixat dels 25 graus. I la tarda serà força suau, no es desbocarà la temperatura, de fet baixarà una mica respecte ahir, però encara arribarem a aquests 30-32 graus, amb alguns núvols que s'aniran passejant pel cel i com a molt amb 4 gotes de fang. Bàsicament els núvols que hi haurà seran prims, seran esfilagarsats. Pel que fa al cap de setmana, molta més tranquil·litat, molt més sol, no s'esperen tempestes, no s'esperen ventades i les nits fresquetes, més que avui, però les tardes de calor, sobretot el diumenge. N'estem pendents a la xarxa?
20: Podeu seguir l'actualització de l'informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
21: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
22: Bon Preu i Esclat.
23: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això... a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

Hi ha un animal que pràcticament no dorm mai. Es tracta del bullfrog. Durant molts anys, els biòlegs van assumir que tots els animals necessitaven dormir d'alguna manera. Tanmateix, quan van estudiar la granota toro als laboratoris, van observar un comportament sorprenent. Els investigadors li presentaven estímuls, com ara petits cops, llums o sons, tant de dia com de nit. Si la granota estigués dormint profundament, hauria de reaccionar més lentament durant els períodes de descans. Però no va ser així. La seva resposta era pràcticament igual en tot moment. Això suggereix que si aquesta espècie dorm, ho fa d'una manera molt diferent a la majoria dels vertebrats. Alguns científics creuen que podria entrar en estat de repòs molt lleu, tan breus que costen de detectar. Mentre que altres pensen que el seu cervell descansa per regions, sense perdre mai del tot el contacte amb l'entorn. Aquest descobriment és important perquè qüestiona una de les idees més bàsiques de la biologia, que la son, tal com la coneixem, és universal entre els animals amb cervell.

0: Els caps de setmana passen coses bones.
1: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.
2: Martí, Núria, com esteu?
3: Estem molt bé.
4: Ara mateix venim de la botiga Rem.
2: Botiga Rem? I què venen allà?
4: És una botiga de roba electrònica. Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
2: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
3: Uau, és increïble!
2: Rem, roba electrònica a la moda. Es pots trobar a internet, a la web rem.cat.
4: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%. Rem!

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra

0: penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
1: Home...

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Tan sols truco per donar les gràcies a tu, a la Maria Lluïsa, a les noies de la ràdio tan fantàstiques com la Cristina, l'Encarna, la Carme, com a tants oients que ens hem fet unes grans i entranyables amistats. I tan sols m'agradaria dir una cosa que he penjat al Facebook, que dic que el destí uneix i separa les persones, però ni amb tota la força del destí fa que oblidem aquelles que ens van fer feliços. Només volia dir això. Adéu, guapo. Adéu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem.

0: T'han robat entrant al teu compte bancari?
1: Algú ha fet càrrecs amb la teva targeta o han demanat algun crèdit o préstec sense la teva autorització?
0: A Col·lectiu Ronda som experts en ciberfraus. La ciberdelinqüència o phishing és un fenomen creixent.
1: Si ets víctima d'una estafa en línia, els nostres advocats i advocades et poden ajudar a reclamar.
0: Truca'ns al 93 268 21 99.
1: Col·lectiu Ronda. T'atendrem personalment.

0: Riots, Ginestà, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
1: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
0: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
1: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Hi ha més de 80.000 habitatges a Espanya que no es construeixen quan toca perquè la xarxa elèctrica no té prou capacitat. Ho assegura un informe del BBVA Research que diu que hi ha promocions sense desenvolupar perquè les connexions elèctriques no estan preparades. L'informe diu que cal afrontar el problema perquè es necessiten entre 5 i 8 anys per fer les infraestructures que falten. I la situació pot empitjorar perquè es preveu que la demanda elèctrica augmenti un 45% fins al 2030, ja sigui per l'increment del consum de les llars, per l'electrificació del transport o perquè els centres de dades necessiten cada cop més energia. Malgrat tot, el centre d'estudis del BBVA indica que la situació a Catalunya és millor que la resta de l'Estat. Segons l'informe, té una xarxa elèctrica més desenvolupada perquè és un gran node urbà i industrial i està més ben connectada a punts de generació d'energia com les nuclears d'Ascó i Vandellòs o França.
4: Seleccions musicals per emportar-se.
5: Pareu bé l'orella.

0: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat. Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
1: Vam començar sent un bit enmig d'internet i des de llavors cada dia som més dominis.cat. Impulsem més projectes fundacionals i normalitzem més el català al núvol. Som la Fundació.cat, el pols, el batec de la nostra llengua a la xarxa. I ho continuarem sent perquè la teva veu no s'apagui mai. Fundació.cat, el bit del català a internet.
2: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
3: Escolta, què celebrem?
4: M'encanta la festa!
3: I què celebrem?
4: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Héroe Merlin, una llar no neix.

0: música, entreteniment.
1: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: escolteu. La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hi ha molt poca gent al món que sigui optimista per naturalesa. És un prisma, és la predisposició a que tot surti bé, a que tot surti com ha de sortir. La resta sempre s'agafen a l'opció de que hi hagi un contratemps o que tot surti al revés del que ho havies imaginat. Així que els dies que tot va bé ens hi hem de recrear, celebrar-ho, abraçar-nos, cridar, cantar, ballar. Així que durant uns dies siguem feliços. Avui podia sortir tot bé i bé que ha anat. Visca els dies que tot va bé o van molt bé.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
0: Repetiràs. La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
5: És maco, això, eh?
6: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
7: Sí. Seguim. Yeah.

0: Dies de molta activitat amb els aeroports i sobretot en jornades marcades pel temporal és habitual la cancel·lació o reprogramació de vols. Són molts els passatgers que no saben com actuar ni quins drets tenen en aquests casos. En aquest punt tractem de buscar resposta a aquests dubtes. Repassem tot seguit amb l'Andreu Santos quins són els principals drets segons la casuística a la que ens trobem. Andreu, què passa si el vol es cancela?
1: En aquest cas tens dret a un reemborsament, un transport alternatiu o tornar al punt d'origen. A més, també tens dret a rebre assistència a l'aeroport. Una cancel·lació pot ocórrer si eliminen l'horari d'original del teu vol i et traslladen a un altre, si l'avió és a l'aire però de tornar al punt de partida o si el vol arriba a un aeroport diferent del que figura el bitllet, tret que hagis acceptat un transport alternatiu o que l'aeroport de destinació estigui a la mateixa ciutat o regió. Si t'informen de la cancel·lació en menys de 14 dies d'antelació, pots reclamar una compensació sempre que la companyia no pugui demostrar que la cancel·lació ha estat per fets extraordinaris.
0: En cas de...

0: euros segons la distància del vol. A banda, la companyia aèria ha d'oferir-te tres opcions: el reemborsament del bitllet amb un vol de tornada al punt de sortida si tenies una connexió, un transport alternatiu fins al destí final en tan aviat com sigui possible, o un transport en una data que tu triïs si hi ha disponibilitat. A més, mentre esperes, la companyia ha de proporcionar-te assistència gratuïta com menjar, begudes i, en alguns casos, allotjament.
1: I què passa si es perd, es malmet o es retarda l'equipatge?
0: La companyia aèria és la responsable i pots rebre una indemnització de fins a 1.300 euros si el dany no és per un defecte propi de l'equipatge. Per protegir articles valuosos és recomanable contractar una assegurança privada. Per reclamar la pèrdua o danys de l'equipatge has de contactar amb la companyia aèria per escrit en un termini de 7 dies i, en cas de retard, tens 21 dies des del moment que et retornen l'equipatge.
1: Els drets dels passatgers de la Unió Europea s'apliquen quan el vol es realitza dins de la Unió independentment de l'origen de la companyia, és a dir, si el vol arriba a la Unió des de fora però està operat per una companyia d'origen comunitari, o si el vol surt fora de la Unió independentment de l'origen de la companyia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars, una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
2: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
1: També es limitaran les notificacions.
2: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
1: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el

0: grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Cèlia Forment.
1: Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
2: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
1: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en sociologia i especialista en innovació social digital, el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
3: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i de més a més sempre accessibles. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
1: Però també avisa d'un possible efecte rebot.
3: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
1: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com es consumeixen i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
0: Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ràdio!

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
3: Bé.
4: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
5: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
6: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
7: M'interessa.
8: Papá, he suspendido ese examen de lengua que tanto me ayudaste a preparar. Dice, no pasa nada, hijo. Lo ha sido, ha sido está. ¡Uah! Ah, dice, ¿qué pasa? Dice, me acaba de caer un cero al paso en la cabeza. Dice, eso es una señal.
9: ¿Y qué es un pez en un cine? Un mero espectador.
10: Y parlant d'emocions.
11: 50.
12: Exacte.
3: Canviem radicalment de qüestió.
13: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
14: Castell d'Hostoles.
3: És una insigne fortalesa medieval situada entre els termes municipals de Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles, a la comarca de la Garrotxa. Juntament amb els castells de Puigalder i Colltort, formaven la línia divisòria entre els comtats de Besalú i Girona. El seu estat actual és ruïnós. Abandonat des de finals del segle XV, va quedar la sort dels malfactors i espoliadors, refugi de bandolers i pedrera de les masies dels voltants. Aquest petit castell és un dels més carismàtics i més importants històricament de Catalunya, sobretot pel protagonisme que va tenir en el conflicte dels remenses, la primera revolta organitzada de pagesos europeus que triomfa i que acaba amb una disposició reial que aboleix les servituds. Tot i que el castell és molt més antic, el primer noble documentat data del 1002. Va ser senyorejat pels senyors d'Hostoles, els Miró primer, segon i tercer, i posteriorment els Cartellà i Rocabertí fins l'any 1419. Al segle XIII, la formidable personalitat de Guillem Galzeran de Cartellà domina la història del castell i de la vall, des del 1250 fins al 1306. Aquesta figura històrica sobrepassa el marc del castell per inserir-se en la història de Catalunya. De noble, extremadament prepotent i violent, passa a servir quatre reis: Jaume I, Pere II, Alfons II i Jaume II. Del 1462 al 1472 va ser quarter general de Francesc de Verntallat, cap de la revolta remensa, i va continuar en poder dels remenses fins a la sentència arbitral de Guadalupe del 21 d'abril del 1846.
13: La llegenda.

0: Pels moros, el comte Cristià practicà l'ardit de fer baixar els seus homes per una mina cap a la riba del Brugent, on ompliren de sorra una munió de sacs que van traslladar al castell i van apilar com si l'estança fos un graner. Per damunt d'aquests sacs de sorra, el comte escampà el contingut de l'única saca de blat que restava al castell. I, tot disposat, feu avisar els capitostos moros per tenir-hi una conversa allà mateix. Tot i que hi acudiren amb la convicció que anaven a un parlament de rendició, en van sortir amb el cap cot, perquè el comte els parlà de qualsevol cosa menys de capitulació, i els feu passar, com sense donar-hi cap importància, per l'estança convertida en graner. Enganyats per aquells sacs disfressats, van aixecar el vol.
1: Doncs acabeu de sentir un nou cas de llegenda basada en l'assetjament amb el qual es vol obligar al rendiment per falta de queviures. Tots els detalls als webs remenses.com, on trobareu imatges d'arxiu i mapes explicatius, i també turismedia.com/Garrotxa.

0: lady, la la la la la la la la la la la la.
1: I ara demana un desig.
2: Si aquesta ira no refreda! Calor, suor, no refreda!
3: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
4: Pou Calzina, camí del Roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu i la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Molt bé, no?
8: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola...

0: arriba l'acústic a Figueres es transforma, i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià, i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop, i Joan a casa, la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xato! S'estiu s'acaba. No hi ha més platja.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
9: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
10: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: El dol és un procés delicat, una etapa complicada, sobretot a determinades edats. Com explicar la mort als més petits perquè entenguin el significat i sigui menys dolorós? Maria Gómez.
1: Que tinguin informació és clau. Segons l'experta en pedagogia del dol, Ricard Díaz Mallofré, cal adaptar-la a l'edat de la criatura i ha de ser curta, concreta i de veritat.
2: La informació és el primer antídot important per la por. I què vol dir la informació? La que ell pugui sostenir. A vegades hi ha nens que pregunten i hi ha nens que no.
1: La Núria Parera, després de la mort del seu pare, va haver de respondre preguntes perquè la seva canalla volia saber on estava l'avi. Periodista, sempre vinculada a l'escriptura, en aquell moment estava embarcada en un projecte editorial i va acabar publicant l'àlbum il·lustrat El meu avi i jo, una eina per trencar barreres.
3: Una amiga meva estava preocupada perquè la seva filla, en uns 10 anys, havia perdut l'avi, més un avi molt present a la família, i no en parlava, no plorava, no havia expressat absolutament res de la mort d'aquell avi. I llavors un dia se la va trobar que havia posat tots els seus ninos a dins de l'habitació com si fossin una classe, bueno, i a través de la història d'aquesta nena que perd l'avi, explicat a uns peluixos, ella estava intentant pair o gestionar tot això.
1: La Isabel Palà, arran de la mort del seu avi Rafael, va escriure el conte On s'amaga l'avi, un procés terapèutic.
4: I perquè aquesta curiositat fa doncs que acabin preguntant coses que com a adults potser fins i tot, jo ho he dit moltes vegades, no?, que a mi el fet d'escriure el llibre també em va ser com una eina molt terapèutica, perquè em va permetre una conversa amb el meu fill que d'una altra manera, que amb un adult potser no hagués tingut. Els adults no tenim massa cultura de la mort.
1: La canalla sempre amb la necessitat de preguntar i, segons la Núria, de saber.
3: A vegades els expliquem com un conte de no, doncs ara potser és una estrella que està al cel, no sé què, però com que està al cel? Però si l'acabem d'enterrar aquí baix, però com que no sé què, vull dir, que a vegades t'aterren molt de dir, vale, no els vulguis vendre no sé quina moto.
1: La lectura en general i els contes en particular, una manera perquè grans i petits parlin de la mort.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre on s'allotgen els turistes, si en hotels o apartaments, quants dies passen al municipi, de quines zones de Catalunya són o de quins països. Això els permet millorar la gestió del turisme, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant per promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín.
2: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i per tant és una dada molt fiable per si vols començar a planificar, estructurar promocions o veure realment qui tens en el teu municipi.
1: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala comencen a marcar una nova tendència. Tenen més turistes al maig i lleugerament més al juny. Per tant, s'està produint certa desestacionalització, és a dir, que els turistes els visiten més enllà dels mesos d'estiu, ho explica el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema, mirar on hem de desestacionalitzar més, rebre molts inputs que ens permetran doncs, planificar més tota la promoció.
1: Si cada cop hi ha més gent fora de la temporada d'estiu, poden potenciar millor, per exemple, altres atractius com rutes de senderisme.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Un viatge en el temps.
4: Cançons que són vacunes.

Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic prop del Cap d'Hornos. A primera vista, sembla que les aigües xoquen però es mantenen separades, creant una mena de frontera visible entre dos colors diferents de mar. Això passa perquè cada massa d'aigua pot tenir temperatures, salinitat i densitats diferents. Quan aquestes diferències són prou grans, les aigües no es barregen immediatament, sinó que poden mantenir-se parcialment separades durant un temps. També hi influeixen els corrents marins, que poden empènyer cada massa d'aigua en direccions diferents, dificultant encara més la barreja. Tot i així, amb el temps, les aigües acaben mesclant-se lentament. Aquest fenomen no és exclusiu d'aquest lloc, però allà és especialment visible i impressionant. Dóna la sensació que hi ha una línia invisible que divideix dos mars, tot i que en realitat només és un efecte físic natural. She's crazy like a fool.

0: bon dia, el grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui.
4: Vaja, ja.
5: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
6: Compreu per internet? Coneixeu-ne les regles. És imprescindible que l'empresa s'identifiqui a la pàgina web per poder-hi contactar en cas de dubte o reclamació. Informeu-vos dels drets i deures que teniu com a consumidors al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.
7: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
8: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
9: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
10: Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: Si ets exigent i vols casa teva amb estil i qualitat, t'hi apuntes?
1: Jo recordo, i segurament ho he comentat, no sé quan ni com, ni me'n recordo ara mateix en quin moment, però ho he comentat que recordo un professor que em comentava que hi ha coses que es tenen de naixement i que no es poden comprar, ni es poden manipular, ni es poden desitjar. Em deia aquest professor que, per exemple, tens imaginació o no la tens? No pots anar a la botiga i dir-li doni'm un quilo d'imaginació. Vull dir, hi ha coses que per molt que les envegis, les tens o no les tens?

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprendre.
6: Digui? Sí, sí, servei 24 hores tots els dies de l'any.

0: Formats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Segons les situacions del món i els seus continus desgavells, hi ha diferents maneres d'alimentar el nostre cervell. Pels que volen alimentar-lo de problemes, conflictes, mals rotllos, draps bruts entre famosos, tertulians, que saben de tot, tenim la tele. Per alimentar cervells que no volen saber res de res. Més enllà de passar-ho bé sense pensar gaire, tenim els videojocs. Per als que desitgen alimentar el cervell amb històries, cultura i varietats, existeix la literatura. I pels que només desitgen sentir sensacions, aprenent cada dia de tot una mica, tenim Ràdio La Sacra, on hi ha molt bona gent. I només us haig de dir una cosa. Sou molt bona gent i a tomorrow! Moltes gràcies!

0: xocolata. Atenció, atenció.
1: Anem a menjar xocolata, molta, molta xocolata.
2: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan.
3: No podem oblidar el paper de les dones com a compositores de música. Durant el romanticisme, la Fanny Mendelssohn va ser una nena prodigi. Composava i tocava el piano molt i molt bé. Una de les seves obres que sentirem ara és

l'època del romanticisme no podem oblidar a Ludwig van Beethoven, un compositor que es va quedar sord i tot i això continuava component, tocant instruments i dirigint orquestres.

0: perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra, és el remei.
1: La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a liure.org. A Liure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

En vas? On vas? Ets de plàstic, el groc. Carall, tu ets de metall, el groc i avall. Oh, pric de llet, el groc vas i fet. Però tu, tu de plàstic ets, però no ets cap en vas. I si no ets cap en vas, tu on vas?

0: informació, música, entreteniment. 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat.
3: No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
1: Trucaran? Hauran trucat?
4: Hauran trucat.
1: Va,

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Mira, jo avui vull treure un tema que no sé, que m'empipa molt. Els semàforos i dels ciclistes. Que els semàforos, quan estan vermells, pels vehicles, suposo que estan vermells per tots els vehicles, i els ciclistes se'ls passen. És que m'empipa que a tu travesses, o sigui, jo, les persones travessen un pas de vianants i tot un plegat trobes i no va per el que tu penses, i et passa una bici i tens un susto, i clar, i tu ho tens, dius, ai, coi, és això, d'on te surt aquesta? Perquè a vegades la veus i a vegades no. Bueno, era això, per dit això. Vale, maco. Adéu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.

0: el Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
1: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
2: A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I un dia com avui, d'ara fa 35 anys, es va publicar la primera pàgina web, una fita que millorava l'intercanvi d'informació entre usuaris. Des d'aleshores, internet ha evolucionat a passes de gegant, però també ho han fet els reptes als que ens enfrontem, sobretot en matèria de ciberseguretat. Avui hem volgut saber què podem fer com a usuaris per navegar amb garanties. Laura Zurriaga.
2: La quarta era d'internet s'articula a través de sistemes descentralitzats, d'objectes connectats, però sobretot a través de la intel·ligència artificial. Proliferar la desinformació i contrastar-la és essencial, assegura Bruno Pérez, pèrit informàtic forense.
3: Perquè estem en un moment en què entre les IAs i tot, tota la informació que tu trobis gairebé serà mentida. La veu és un identificador. Tu sents la veu d'un familiar teu i és el meu familiar. Vigila, ara mateix la veu es pot clonar. Val? Per tant, ara mateix sempre has de fer aquest doble factor de verificació.
2: A la societat de la immediatesa, navegant sovint acceptem clàusules que permeten a tercers vendre les nostres dades. Un tresor per a empreses que tindran accés a clients potencials.
3: Les dades tenen molt de valor. El problema està que la gent no és conscient i no donen valor a les seves dades. Hi ha una cosa que es diuen els data brokers. Els data brokers són els que es dediquen a recopilar tota aquesta informació que tu vas deixant en aquestes petites pàgines web, en aquestes aplicacions que instal·les, que totes són gratuïtes i tu fots acceptar, acceptar, acceptar. Doncs tot això recopila una sèrie d'informació que això es ven en aquest data brokers. Diuen que actualment un data broker té cap a 100.000, saben, 100.000 coses de tu.
2: L'expert apela a la pròpia responsabilitat de l'internauta.
3: Tecnologia i privacitat no van de la mà. Si tu toques una informació confidencial, mai de la vida la transmetis per un mitjà de comunicació en el que tu no controles res. Ets el primer que has d'agafar consciència i de dir, uita, sóc conscient, hi ha una part de la meva vida que me la vendré, però sí que una altra no me la vull vendre.
2: I insisteix, contra el segrest de comptes cal activar el factor de doble autentificació.
3: A on? En els comptes d'Instagram, a on? En el teu WhatsApp, a on? A la teva compte de Gmail o a la teva compte d'iCloud. Ets tu que tanques o no tanques la porta de casa.
2: La divulgació és clau, diu, per reduir l'escletxa digital que afecta principalment les persones grans.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música,

0: Abonar-se a Saba és un win-win.
1: Un què?
0: Un win.
1: Un o dos?
0: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
1: Apa, quin win!
0: Doble win, doble d'avantatges.
2: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es. És...
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Recordem que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels afectats per sinistres els 365 dies de l'any. Per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents i rebre suport psicològic. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.
5: Diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica. Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
4: Compartint emocions.
5: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: I parlant d'emocions.
1: 71. Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
2: Ja també! Ja t'ho finis! I valent!
3: Cuina amb la Maria.
4: Una recepta per fer un xarop de llimona i taronja, que és riquíssim. Bueno, ingredients. Dues raspadures de llimona, bueno, la pela ratllada, i dues de taronja, la raspadura de dues llimones i de dues taronges. Un got de suc de taronja, un got de suc de llimona, un got de sucre, d'això la mesura, i un got d'aigua. Amb un pot, o tupí, no sé com es pot dir això, barregem l'aigua i les raspadures de la llimona i la taronja. Ho posem a bullir durant uns 10 minuts, una cosa així. Quan hagi bullit aquests 10 minuts, ho colem. Un cop colat, ho posem al foc altra vegada, amb el foc ben baix, ben baix, i li afegim el sucre i ho deixem bullir uns 7 minuts més, però això, que llavors bulli molt a poquet. Bueno, sí, amb el foc ben lent. Ho traguem i ho deixem refredar. Quan sigui fred, hi afegim el suc de la llimona i el suc de la taronja, que ja el tenim a punt, allà amb un got. Ben remenat, i ho posem al congelador. Al cap de no sé quan, poder 2 hores o no sé, igual més, això es mira. Quan sembla que ja es comença a congelar, s'agafa una forquilla i es remena ben remenat. I llavors ja està fet, que no sigui congelat del tot, perquè així és com, no sé, com un granissat. I després es pot servir amb unes copes altes o unes copes baixes, bueno, això, de la manera que es vulgui fer, això no va al gust de la gent. I és un xarop extraordinari. Ara l'estiu és boníssim, boníssim. I per hasta, no sé, hasta per postres és bo. I ja està el xarop de llimona i de taronja.
5: Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí. Seguim.

0: ganes de clàssics?
1: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.
2: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.

0: Radio Vila Sacra.
1: I parlant d'emocions.
2: 52.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Canya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
3: Sí.

0: de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres, al Carrefour de Vilatenim.
2: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs a les xarxes i reclama als governs que actuïn. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Reiner, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
2: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
1: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i als filtres de bellesa.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Quan fa que no sents coses extraordinàries?

0: arriba l'acústica, Figueres es transforma. I és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa a la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. Soy un chico normal, soy un chico... A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xato! S'estiu s'acaba. No hi ha més platja.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.

0: La patronal de residències de gent gran, ACRA, alerta que d'aquí 10 anys Catalunya necessitarà 80.000 places més i 26.000 professionals més davant l'arribada de la generació del baby boom a la tercera edat. Per això reclamen un pacte de país per dotar el sector de més finançament i replantejar tot el sistema de dependència, apostant més per l'atenció domiciliària.
1: La presidenta d'ACRA, Cinta Pasqual, assegura que l'actual sistema sociosanitari no funciona, molts CAPs no donen atenció mèdica a les residències i hi ha molts problemes per trobar personal, sobretot infermeres i auxiliars, ja que les que ja marxen a Salut, on es paga molt millor. Amb aquesta realitat i la necessitat de més de doblar places en 10 anys, Pasqual demana apostar per un model d'allargar al màxim l'estada a casa amb més cures al domicili.
2: Necessitem places per atendre'ls i, sobretot, un sistema de serveis diferent. A casa, genial, tothom que pugui estar a casa. Per mi l'únic que em preocupa de casa és la cobertura social. És a dir, ara farem i treballarem per la cobertura sanitària, necessària també, però la cobertura social, nosaltres no som Andalusia, que està 12-15 hores a la setmana. Nosaltres tenim una mitjana que és de 3,5-3, no arribem al 4.
1: Segons l'estudi presentat per ACRA, actualment els tràmits per demanar un grau de dependència s'allarguen més de 9 mesos i la llista d'espera per tenir un pla individual d'autonomia, pas previ per demanar plaça a una residència, és de més de 38.000 persones, unes xifres similars a abans de la pandèmia.
3: Pensa, pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: propostes en xarxa.
1: L'origen de l'orde cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetó, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història, podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII, una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: El porro. El porro, Allium porrum, és una hortalissa que pertany a la mateixa família que l'all i la ceba, a la de les liliàcies. És de sabor més suau, però aromàtic, fulles grans i planes i bulb allargat. Tot i ser una planta resistent al fred i considerada d'hivern, ara es conrea tot l'any i la podeu trobar sempre fresca al mercat. Aporta poques calories perquè gran part del seu pes és aigua, però és molt saciant perquè conté força fibra que ajudarà a regular el trànsit intestinal i evitar l'estrenyiment. És beneficiós per la gent hipertensa o amb retenció de líquids, per tenir un efecte diurètic gràcies a ser ric en potassi i baix en sodi, i el seu contingut en àcid fòlic el fa un aliment interessant per a les embarassades. També destaca l'aport de vitamina C, magnesi i alicina, un compost ric en sofre responsable de les seves propietats antibiòtiques, antitrombòtiques i reductores del colesterol. A la cuina pots incorporar-te a sopes, cremes, guisats o bullits, però també pot ser l'ingredient principal si es fa, per exemple, al vapor, planxa, escalivat al forn o saltejat i s'afegeix algun condiment com julivert i ametlles picades i oli d'oliva verge. Els dos plats més tradicionals en porro són la bitxissuàs, que és una crema de porro, i la porrosalda, plat típic de la cuina basca, que és un estofat amb porro, ceba, patata i bacallà. Personalment, és una hortalissa que combina d'allò més bé amb totes les quis casolanes. No oblideu que es pot aprofitar totes les parts del porro i que la part verda no es llença. Es poden afegir per donar més sabor els caldos o tallades finament a la juliana i saltejades a la paella per enriquir altres plats. Aprofiteu per afegir el porro tant a la cuina d'estiu en forma de cremes fredes com a la cuina d'hivern dins dels caldos o en coccions llargues al forn per així gaudir dels seus beneficis tot l'any.
2: Proximitat,
3: participació,
2: educació,
3: informació,
2: connexió,
3: companyia,
2: cultura.
0: Pareu bé l'orella.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els joves espanyols cada vegada tenen més difícil emancipar-se. Segons un estudi de Comissions Obreres, només un 30% dels joves d'entre 18 i 34 anys han pogut fer el pas de viure sense el suport de la família. Fa 10 anys aquest percentatge era superior del 40%. A més, el sindicat alerta que la distància respecte a Europa és cada vegada més gran. La taxa mitjana d'emancipació dels joves europeus és del 50%. Paradoxalment, els joves espanyols tenen més dificultats per viure sols, malgrat que són els més formats de la història. Pau García, secretària Federal de Joventut de Comissions Obreres.
2: La dificultad no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
1: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del seu sou a pagar lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Digue'm.
6: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
5: Dispensem?
7: Música, un repàs als músics i als grups musicals que han fet història.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Pare, vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
4: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
5: Apuja el volum.
6: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.
7: Pensa en un producte.
8: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip. I pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu, compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.

0: Desperta! Desperta't! Vine! Vine! Vine amb mi! No tinc pressa. Escolta! Escolta'm! Que no em sents? Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Llanterna Màgica amb Jordi Terrades.
1: El cinema dijous a mitjanit.
2: Quan has de gestionar-ho tota la teva empresa, la teva vida sona així de ràpida. Però amb Konto, el compte d'empresa que simplifica les teves finances, pots dedicar el teu temps a fer créixer el teu negoci, perquè ho tens tot fet. Crear targetes en segons? Fet. Factures, comptabilitat, despeses d'equip. Sí, tot fet. Konto, el compte d'empresa fet pel teu negoci. I tot fet.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Enguany, per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Per tal d'evitar estralls, els pagesos s'han vist obligats a buscar alternatives. Anem a Bell-lloc d'Urgell amb Alba Mor.
4: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la abamectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'AgroNatur, David Valverde.
5: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases ninfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell pues, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
4: Fins ara aquest tractament s'aplicava de manera manual, però els investigadors ara opten pels drons per tractar més àrees de manera més precisa. Participen al projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa AgroNatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
6: Recull informació.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Propostes en xarxa.
1: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.
2: ¿Sabes que hablar idiomas desarrolla el cerebro? ¿Sabes que el catalán es el idioma oficial de Cataluña y hablarlo es un prestigio por la elegancia de su fonética? Pues así es según la Universidad Yale de Estados Unidos. Dale prestigio a tu cerebro y habla catalán. Cataluña, terra d'acollida i cultura.
3: Radio Vila Sacra.
4: Radio Vila Sacra.
3: Radio Vila Sacra.
5: Radio Vila Sacra.
6: I parlant d'emocions.
7: 66.

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tant, que Déu-n'hi-do.
7: Sí.
8: L'Institut Internacional de Premsa explica que, a vegades, la seguretat dels periodistes continua sent, en conseqüència, un desafiament global.

0: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: informació, música, entreteniment.
1: Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podrien regalar al Biel.
2: I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
3: Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa't a totjoc.cat. Juguem en català.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
4: Ara t'explicaré una història.
5: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
6: La diferència. Confirma.

0: Comunicació.
1: Realitzem projectes tècnics, instal·lació d'enllaços i emissores de ràdio i de televisió, càmeres de videovigilància, instal·lació d'equips de so professionals, xarxes informàtiques, lloguer de pantalles de vídeos, lloguer d'equips de llum i de so i fibra òptica.
0: Selleres Comunicació.
1: Per contactar amb nosaltres, fes-ho a través del 972 50 67 54 o a través del nostre correu electrònic sellerestelecomunicació@gmail.com.

0: 100% Empordà.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
6: Au.
7: Mira que bé.
8: No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.

0: Digui'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Quines sensacions et queden al sentir això?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Xavier, bones. Mira, jo truco perquè només hi una salutació, si puc saludar. Una salutació a la meva xicota, que es diu Adriana. I una pitada per tu, que sé que t'agrada també molts cops.
6: Participa amb nosaltres.
7: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
6: Repetiràs.

0: Dret dels col·lectius vulnerables a acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua per reduir la seva factura. Si a casa teva tothom està a l'atur, reps una pensió mínima o et trobes en risc d'exclusió residencial, et pots beneficiar d'un 100% de bonificació si no superes els 9 metres cúbics d'aigua al mes. Si el superes, en gaudiràs d'un 50%. Sol·licita la tarifa social del cànon de l'aigua al 012 o a la web aca.gencat.cat. Fem possible la igualtat. Generalitat de Catalunya.
1: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
2: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
3: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.
4: El cafè de la ràdio.
5: Proporcionant sensacions variades i agradables.

0: nosaltres d'ensenyar-li, perquè jo m'ho preocupo una mica, a l'hora que estem a punt de començar el fogons i davantal, perquè el nostre cuiner Ventura Cantó, hi ha dies que, a veure, vol la fusta, doncs, de fusta de veritat, la vol d'aquestes que són tipus plàstic. Ai, Ventura, ja ets aquí, bon dia.
1: Sí, bon dia, bon dia.
0: Què, què tal? Com ho veus tot això avui?
1: Bé, és molt bé, així.
0: Bueno, avui t'he posat la fusta de fusta,
1: Fusta, fusta.
0: Perquè...
1: Aquestes fustes greixudes...
0: T'agrada aquest tipus de fusta?
1: Sí, les que tenen el carnisser, saps? Aquest...
0: Sí.
1: Passa que el carnisser les tenen rodones.
0: Sí.
1: I els cuiners les tenim quadrades.
0: Sí, doncs avui te l'he preparada de la quadrada.
1: Quadrada, que has de cuinar.
0: Però no sé, no sé jo si la farem servir gaire avui. Perquè quin plat ens, ens proporcionaràs avui, Ventura?
1: No, avui no ho farem pas servir la fusta.
0: No? No, va, no, molt, no. Bé, molt bé. Doncs mira, ja la tapo, li poso aquest drapet a sobre.
1: Fem un drap a sobre.
0: Que queda molt polit. Va, vinga,
1: sí.
0: Doncs va, comencem.
1: Avui farem el bacallà amb allioli.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: El bacallà que es fa al forn, ja ho veureu.
0: Molt bé. Escolta'm, a veure, primer de tot, comencem. Quin tipus de bacallà hem de comprar?
1: Bacallà, mira, pots comprar el que vols, aquest que ja el venen, ja de salat.
0: Mm-hmm.
1: Pots comprar, si pot, es pot comprar també fresc, bueno, fresc. Pots comprar d'aquest que l'has de remullar.
0: Ah, val.
1: Passa que el remullar, el bacallà aquest remullat, és més car. És més car i després, després hi ha les que l'has de remullar un parell de dies amb l'aigua. Perquè, esclar, i si és com més greixut, més car. Aquest bacallà te'n vas a 20 i pico d'euros.
0: Ui, sí, mare meva. De totes maneres, també és sorprenent que si agafes d'aquest que és els lloms, no?, Ventura,
1: sí,
0: se'n diuen,
1: sí,
0: doncs, a veure, et creix d'una manera que a vegades penses que tindràs, en tindràs poc,
1: sí,
0: però resulta que creix i que, bueno, aquí en tenim massa,
1: massa,
0: no?
1: Massa.
0: Tu recomanes sempre el llom d'agafar per...
1: Sí.
0: Sí?
1: Jo ja dic que... A vegades a la cuina si us gastava un d'aquí, precisament, únic ara mateix dels pescats, dels roses, igual, que era un que venien de Noruega, no sé on cuny, venien, i venien així, venien com una tableta, però llarga,
0: sí,
1: n'hi havien 4 i eren 2 quilos. Boníssim. Mira, ho portàvem a Itàlia, com anàvem a Itàlia, se'l menjava una crema dent.
0: Però aquest era salat?
1: No, ja és de salat.
0: Ja era de salat.
1: De salat. Ja, ja el podies només fregir i servir-lo.
0: Escolta'm una cosa, això de...
1: Que
0: el agafis de salat,
1: sí,
0: també pots trobar-te que potser l'hagin de salat massa, perquè jo el bacallat massa de salat no m'agrada,
1: No, no, no, aquest és de salat, però tenia gust.
0: El, de el punt, no?
1: Té gust de bacallà.
0: Escolta'm, a veure, com ens recomanes per dessalar-lo nosaltres?
1: El de salat... Bueno, de salar, esclar, un parell de dies amb aigua i anar canviant l'aigua.
0: Anar canviant l'aigua, però cada quan l'aigua és la
1: canviant? L'aigua o canvies 3 o 4 vegades al dia, o 3 vegades.
0: 3 vegades. Escolta'm, tu aconselles anar-ho provant i fins que tu trobis el gustet que t'agrada o què?
1: També, el que passa és, clar, el bacallà aquest, el diguéssim sec, que l'has de salar, per mi té més bon gust. Perquè és bacallà, bacallà.
0: Sí.
1: Això les coses on siguin. Però, esclar, hi ha la inconveniència que és caríssim, són 15 o 16 o 20 i escaig d'euros, de seguida te'n vas. I si és aquell, un bon d'allòs que sigui greixut, no vegis.
0: Diu que nutricionalment el bacallà és molt apreciat per la seva carn i pel seu oli del seu fetge.
1: Sí,
0: el bacallà, en bacallà principi, hauria de ser un peix blanc, però com els països catalans se sol menjar assecat, cosa que fa que perdi aigua, encara que en rehidratar-lo per atreure l'excés de sal, en recuperi. Augmenti la quantitat relativa del seu greix, nutricionalment se sol considerar dins dels peixos blaus.
1: Sí, pensem que això que dius el bacallà, el fetge bacallà,
0: sí,
1: abans me'n recordo que per venir-te a gana,
0: sí,
1: te donen oli de fetge de bacallà.
0: És veritat, i era molt dolent, em sembla.
1: Dolentíssim.
0: Sí,
1: però jo penso una cosa, amb la gana que hi havia, encara havia per menjar...
0: Sí.
1: Bueno, en fi, el temps era en temps.
0: Doncs vinga, anem a explicar-nos aquest
1: pla. Anem a explicar això del bacallà. 4 talls de bacallà, que és per 4 persones, més o menys. És un tall de bacallà normal, bé. 2 cebes, 4 patates, oli, farina i sal. I després oli, ou, all i sal per fer la maionesa.
0: Molt bé.
1: La maionesa, fer la maionesa i oli.
0: Molt bé.
1: Que la maionesa ja els hi diré tipus que faig tipus orguinyano, que es fa molt ràpid i molt bé.
0: Molt bé.
1: I queda molt bona.
0: Va,
1: és clar, no has d'estar amb l'aioli. No és com l'aioli d'abans. L'aioli que feia amb un morter.
0: Sí.
1: I allò era aioli.
0: Només hi havia l'all
1: i l'oli.
0: I prou. massa fort, eh? Escolta-me, aquest tipus d'allioli anava bé per curar-ho tot, eh?
1: Tot,
0: perquè, escolta-me, és antibiòtic, és saludable, vaja,
1: ja
0: té totes les qualitats.
1: Ja vam dir abans que els alls era la base principal, l'all i la llimona era la base principal pel càncer.
0: Ah, sí, és com va començar, sí,
1: Ja ho vaig dir que tenia un llibre present, parla de la llimona i dels alls, que em parla d'això precisament.
0: Molt bé, vinga, fem, fem, l'aventura.
1: Vinga, farem la ceba ben fregida, que quedi caramelitzada. Fregirem el bacallà, que quedi ben el bacallà. Poses a bullir les patates i faràs el puré de patates. Una mica de mantequilla, que no ho he dit, però una mica de mantequilla i la patata, o sigui, per fer el puré de patata. O sigui, com tenim tot això fet, posem el bacallà, posem la ceba en una plata. O sigui, ben, allò, ja ho dic, la ceba caramelitzada a sota. A sobre hi fregeixes el bacallà i poses el bacallà a sobre la ceba. Posarem el puré de patata pel costat de la plata, al costat que no tapi el bacallà.
0: Va.
1: I el bacallà, després farem l'aioli. L'aioli, ja ho he dit, posar en un pot, poses un ou, un plei de grans d'all i l'oli. O sigui, l'ou, dos grans d'all i l'oli. Ah. Agafes
0: però l'oli, quina quantitat?
1: L'oli, més o menys un...
0: Una tasseta petita?
1: Una tassa. Segons la quantitat que vulguis fer. Agafes el rull primer aquest, i el fas així a sota, sense aixecar, anar fent. I com ja tens una mica, aixeques una mica i ja l'olioli està fet.
0: Val. No es tracta d'anar a fer pujar i baixar
1: no,
0: el minipiller?
1: Només fer a sota, sense pujar.
0: Val.
1: I després pujar-lo una mica, ja cap d'un rato pujar-lo una mica, res. Cap d'un rato, un parell de minuts, encara no.
0: Molt bé.
1: I puges amunt i ja queda l'aioli està fet. Després, com ja tenim això, el bacallà, a sobre la ceba caramelitzada, el puré pel costat, poses a sobre cada bacallà un d'allòs a sobre d'aioli.
0: Ah, està bé.
1: I després ho poses al forn.
0: Ah.
1: I després aquell aioli et queda com un xuflé.
0: Ui, que bo, no?
1: Boníssim.
0: Però escolta, hem de vigilar bastant el rato que la tenim al forn, no?
1: Sí, has de vigilar que no se t'acrimi.
0: Aproximadament com? Que quedi, 10
1: que
0: minuts?
1: Quedi que quedi una mica rossejat. Una mica arrossat. Allò que veus, l'aioli que queda ja una mica arrossat per sobre del forn, 180 grams així,
0: sí.
1: I graus, perdona, grams, graus, ja queda arrossat per sobre.
0: Molt bé.
1: I queda estupendament.
0: Molt bé. Doncs ha de ser, doncs, un... Jo no l'he provat mai, eh? Ja el
1: doncs
0: provaré aquest, eh?
1: El facis, pot ser el forn com ho fem a la Silenca.
0: Sí.
1: Bueno, tico, ho diem a la Silenca, perquè vam a la cuina, si ho fèiem, així, amb porro. Però d'aquesta manera queda molt bona, molt bona, molt bona.
0: Molt bé, doncs, i ben fàcil, eh?
1: I fàcil de fer.
0: Doncs vinga, anem a repetir aquests ingredients,
1: Ventura.
0: Anem a repetir
1: els ingredients, els 4 talls de bacallà, un parell de cebes per fer la caramelitzada, 4 patates, que després farem el puré, l'oli, sal, la farina per enfarinar el bacallà, i la sal. I després, bueno, la mica de mantequilla que no ho he dit abans, posar una mica de mantequilla per fer-hi el puré,
0: que quedi més amorós.
1: I després per l'aioli, l'oli, l'ou, l'all i la sal.
0: Molt bé.
1: I el minipiber aquell anar picant.
0: Escolta'm, la sal, ara que has dit atenció amb la sal, es pot posar, és a dir, posar-la ja tot junt, perquè he sentit algunes cuineres que diuen que posar-hi la sal a l'últim de tot, o no, és igual?
1: No, és igual.
0: És igual? Queda igual. Això no el talla.
1: Queda igual, perquè tu poses la sal al començament, al final ni poses massa, també serà salat igual, eh?
0: Molt bé, Ventura.

0: Cada dia de la nostra vida.
1: Frescos, dinàmics, alegres, servei, qualitat, proximitat, colors, vida.
0: Si és que voleu que s'enriqueixi amb la participació de més persones...
2: Allà on vagis, recomana la ràdio de casa, Ràdio Vilassar.

0: arriba l'acústica, Figueres es transforma. I és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. A Figueres, 23a edició de l'Acústica, fins diumenge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Sabies que el registre infantil del català té les seves pròpies expressions? Us heu fixat com parlem a les mascotes? Canviant el to de veu i parlant de manera lenta i entenedora. Doncs així mateix parlem amb els recent nascuts i amb els nens petits. A part, el registre infantil utilitza un munt d'expressions que mai utilitzaríem quan estem parlant amb un altre adult. L'eufemisme fer-se pupa quan els nens es fan mal o l'expressió tenir ganona quan tenen gana formen part d'aquest tipus de registre que està ple de diminutius i eufemismes.

0: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
1: Si vols vendre el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament, a Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.
2: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
3: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: les sensacions.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
3: Home, sí.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. Mira, escolta'm, tingues molt de força i continua endavant, perquè tu ho vas fent molt bé i tots t'anem estimant. Perquè, esclar, superar costa molt. I, escolta'm, ahir mateix, que van tocar la mare, és una d'aquelles coses que ho recordarem sempre. I tu endavant, que la ràdio ens distreu molt i molta força. Au, adiós.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Pareu bé l'orella.

Generalitat de Catalunya. Què has de fer si hi ha aiguats i inundacions? No aparquis en rieres o zones inundables i allunya-te'n. No travessis ni a peu ni amb cotxe zones inundables o passos subterranis. L'aigua se't pot endur. No baixis a garatges o zones on s'acumuli l'aigua. Evita circular per camins i vies secundàries prop de rius i rieres.

0: Al Delta de l'Ebre, la manca de sediments s'afegeix a la subsidència del terreny i als efectes del canvi climàtic, amb temporals cada cop més intensos i un mar mediterrani que pateix una onada de calor marina persistent des del novembre passat. Les conseqüències, afegeix, afecten greument la biodiversitat i els ecosistemes, amb la destrucció de dunes i el retrocés de fins a 35 metres anuals en alguns punts. Les dunes, que actuen com a barrera natural davant dels temporals, es troben molt malmeses des de la borrasca Glòria. Segons l'estudi, fins i tot les platges de l'Ametlla de Mar estarien en perill de desaparició. L'informe assenyala també que els riscos derivats del canvi climàtic afectaran tant el Mediterrani com l'Atlàntic i el Cantàbric i que cal actuar amb urgència. María José Caballero, autora de l'estudi.
1: ¿Cómo podemos atajar esta situación? Pues básicamente recuperando los sedimentos del río Ebro. Sabemos que el 99% ya no llegan y teniendo un estudio muy detallado de cómo está afectando o en qué puntos está afectando más la erosión para actuar ahí.
0: Greenpeace demana planificació a nivell municipal i col·laboració amb universitats i administracions per a prioritzar aquestes zones més sensibles i així garantir la supervivència dels territoris costaners més fràgils.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Obrofil és el xat de WhatsApp impulsat per la Generalitat i que ofereix la Fundació Ajuda i Esperança per detectar i prevenir problemes de salut mental entre adolescents i joves.
1: L'objectiu és que en aquest xat trobin un espai de fàcil accés, íntim i lliure de judicis. El servei està actiu 24 hores, 7 dies a la setmana i només cal afegir el número 680 354 155.

0: What do you know?
1: We need a hit, so here I go.
2: Ball one.

0: Penya Figueres, o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
3: Sí.
4: Bé. Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Creix la preocupació a Ceuta davant la possibilitat d'un esclat de violència derivat de la situació generada per l'arribada massiva de migrants d'ara fa un mes. La tensió creix amb un degoteig d'incidents contra els migrants, l'últim dels quals en un dels assentaments improvisats en una de les platges de la ciutat autònoma. Els manifestants hi van irrompre i van calar foc a les seves pertinences. Feia tot just uns minuts que la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns. Tot plegat després d'una acció de bloqueig del pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. Des del govern espanyol, el ministre Ángel Víctor Torres, cap visible del Comandament Únic per la Crisi, insisteix en les crítiques a la calma i condemnava els últims atacs.
2: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
1: I amb una piulada a la xarxa Social X, la ministra de Sanitat, Mònica García, defensava la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i també condemnava que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Com està el pati?
6: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
4: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
3: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
4: Més info a codinucat.cat.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat en una nau industrial de Sabadell per un deute vinculat al narcotràfic. Sergi Bassoles.
2: Durant 10 dies la víctima va estar segrestada en una nau industrial de Sabadell on a més va ser torturada, un captiveri motivat pel suposat robatori d'un important carregament de cocaïna, en concret de mitja tona que havia de viatjar per carretera des de Portugal fins a Espanya. I és aquí on entra la participació de la víctima i el que hauria motivat els seu segrest. Segons detalla, la Policia Nacional exercia d'intermediari. La cocaïna, però, no va arribar al seu destí. Segons la víctima, una altra organització criminal hauria assaltat el conductor que ell mateix havia contractat per fer el transport i hauria robat el carregament. Una coartada que no va convèncer els amos de la droga, els que el van acusar d'estar darrere dels fets. L'alliberament de l'hostatge es va produir quan el segrestador traslladava amb cotxe la víctima cap a una zona de muntanya i apartada del municipi de Caldes de Montbui. Durant l'operatiu policial, el ja detingut va tractar d'embestir amb el seu vehicle els agents del Cos Nacional de Policia i fins i tot va intentar sense èxit treure una pistola. Els agents, però, van aconseguir neutralitzar-lo, alliberant així la víctima.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.
4: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Xarc i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.

0: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Un tontàs.
2: Els meus pares han viscut tota la vida de casats al mateix pis. Aquesta setmana seran desnonats injustament. Sí, els fan fora de casa. Van al carrer amb les maletes, els mobles i els seus records. Tot perquè Norbi, una empresa immobiliària i especuladora, va comprar l'edifici i els va dur a judici, perquè segons ells no vivien a casa seva, ja que consumien poca llum i poca aigua. Van ser capaços d'aconseguir una sentència basada en mentides, càbales i maniobres estranyes que els donava la raó i obligava els meus pares a marxar de casa seva. Una empresa que no va tenir la decència ni de presentar-se formalment als llogaters quan van comprar l'edifici, que no va permetre que es paguessin els rebuts de lloguer, ha aconseguit una sentència que no respecta ni els drets fonamentals i obliga els meus pares a quedar-se al carrer. Això sí, mentre esperen asseguts a un banc la resposta al recurs que van interposar. No és una injustícia massa gran, el mal que els estan fent és del tot irreparable.
0: Ràdio Vilasacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Un de cada 10 joves de 15 a 24 anys fan un ús compulsiu d'internet i dediquen de mitjana 4 hores al dia, una tendència que creix entre els joves d'entre 14 a 18 anys i especialment entre les noies, que són les que més pateixen aquesta addicció a la xarxa. De fet, són el 30% dels casos, el doble que els nois. Ho revela l'informe anual de l'Observatori Català d'Addiccions del Departament de Salut. La subdirectora d'Addiccions, Luisa Maria Conejo, assegura que darrere d'un ús compulsiu d'internet hi ha un malestar emocional.
1: En algun moment pot amagar símptomes de malestar, no? D'ansietat, no? D'una gestió emocional complexa, i per tant no podem deixar d'utilitzar les pantalles, no? Davant també conflictes familiars, etc.
0: El document confirma que l'alcohol continua sent la droga més consumida, seguit per la cocaïna i el cànnabis. Sobre el consum d'aquesta substància, un 12% de la població en general ha consumit cànnabis l'últim mes, la xifra més alta dels últims anys. Entre els joves i adolescents, el consum és més alt del 17%, però ha anat baixant. Una altra dada destacada d'aquest observatori de les addiccions és el consum dels hipnosedants, que són fàrmacs per a l'ansietat o per a l'insomni. Són la quarta substància més consumida a Catalunya. Una de cada 4 persones d'entre 15 i 64 anys n'ha pres alguna vegada, amb un consum especialment elevat entre les dones, el doble que els homes, tant en les franges d'edat més grans com en la dels estudiants.
2: Pensa.

0: Relat, recerca, realitat, resposta, revista.
1: Per gaudir, entendre i aprendre, les revistes t'acompanyen sempre per fer camí.
0: Hi ha més de 200 revistes de 30 temàtiques diferents en català. Subscriu-t'hi per rebre-les a casa o llegeix-les en format digital a iquiosc.cat.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Final de l'estiu per als castellers. No s'ha acabat l'any, però li queda poc. És d'aquells dies que fas el que sigui per ser-hi i si la força m'ajut fa ser lluny, buscaràs la manera de connectar-t'hi, amb una videotrucada o posant castells en xarxa. Cada any, quan arriba Sant Fèlix, s'ajunten la sensació d'uns dies tranquils que es van acabant per tornar a la rutina i aquelles ganes de celebrar els grans castells i les grans festes que els acompanyen. El no vull que passi, però tinc ganes que passi. Saber que després encara quedarà molt per fer i molt per viure. Que allargarem les grans diades i els dies de platja tant o més del que el cos ens permeti i que aleshores Sant Fèlix haurà estat només l'inici d'un bonic final. És curiós perquè fa 4 anys que intentem explicar aquest dia i cada any les sensacions d'arribada són diferents de l'anterior. Però sempre acaba sent un dia de pensar poc i viure molt, el que sigui. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Com esteu, Aina Mallol? Et veig fotuda, eh?
1: Bueno, no estic en el meu prime, però estic mirant si aquesta veu és prou seductora per fer un programa.
0: Bueno, fa 2 anys t'estàs a punt de casar.
1: És cert, 3 ja.
0: 3?
2: Uau.
1: Com passa el temps, eh?
0: Mare de Déu. Bueno, millor no contar-los. Judit, què tal?
2: Molt bé, jo ja estic amb el cap directe a Sant Fèlix, eh? Jo estic ja amb el meu covat de festa.
0: A la tarda. Ella s'ha saltat lo gros.
2: M'he saltat la diada, no, també.
0: Doncs comencem parlant inevitablement dels castells que hem de veure per Sant Fèlix.

0: migdia, plaça de la Vila, gairebé definit també el castell de sortida per part de les quatre colles, o almenys això nosaltres pensem. Sempre hi pot haver un gir de guió. I, com el que dèiem, ja està bastant dibuixada la dia de l'ordre d'actuació, colla vella, verds, jove, joves. Vull que us mulleu una mica més i us preguntaré fortaleses i debilitats de cadascuna de les estrenes. Bàsicament, allò que els assajos s'està acabant de...
1: Som-hi.
0: Arreglar una mica.
1: Vinga.
0: Comencem per la colla vella. Sortida clara de 4 de 9 sense folre.
1: Sí.
0: Sabem tots menys l'Urbano, que encara no ho ha dit.
2: Sí, fins i tot s'atreviria a dir-ho, crec jo. I després jo crec que aniran a provar aquest castell de 10. Jo crec que aquí és on hi ha una mica, no?, tota la xitxa i tota la inversió, que és veritat que l'han feta segurament en forma de 3 de 10 durant un temps, però que ells tenen també aquest idili amb el 4 de 10 que els hi serveix per tenir més fe que assaig, potser.
0: Sí, perquè tantes proves no han fet.
2: Jo diria que...
1: Sembla que no. Jo també diria com l'Aina, jo aniria directe amb el 4 sense folre, que ja tothom ho sap, a primera ronda, i després aniria a buscar el castell de 10 directe a segona, perquè si no, si ja se t'allarga massa la diada i no el deixaria per tercera ronda.
0: I a la tercera ronda, amigues, què hi posem?
2: Clar, aquí hi ha la carta senzilla, que si t'ha passat amb algú amb el 4 de 10 has de treure, com puguin ser el 5 de 9 o el 4 de 9 amb el Pilar. O els castells nets.
0: En plural, castells nets.
2: Clar, és que aquí passa una cosa, que és... Tothom sabem que el dos nets està assajant, que han fet bones proves, que s'ha passat net, bla, bla, bla. Però molt poca gent està parlant de l'excel·lència que ells diuen sobre el 3 de 9 net.
1: Però tu realment veus el 3 net dibuixat a Sant Fèlix per part de la colla vella? Ostres, que és molt aviat, eh? Bueno, és que clar, estem a 30 d'agost, però el ritme d'aquest any...
2: Tenen ganes de guanyar. Sí. Entén-me. Saps? Posats a fer números...
0: Tens el 3 net i no cal ni que facis el Pilar. Yeah.
2: No cal que facis números.
0: Te'n vas a la Palma.
2: Correcte. Llavors, bueno, em sembla una carta que jo no descartaria del tot.
0: Oh. Aina Mallol, has generat un hype ara mateix a tot Catalunya, que no ho saps ni tu, eh?
2: Bueno, ja, és una cosa que m'agrada, en general.
0: El seu plus de la nòmina i porta el hype.
1: És que, si estava nerviós abans de començar el programa per Sant Fèlix, ara ja, amb això del 3 net, bueno...
0: Llavors, com veieu el 4 de 10 de la Vila? Perquè potser és el que ha sonat més i tal...
2: Clar, aquí hi ha un problema.
0: Les dades.
2: L'estadística.
1: Parlem d'estadística, ai, no.
2: Perquè, a veure, no s'ha descarregat mai el 4 de 10 a Sant Fèlix. Dada 1. 2. Normalment cau. És a dir, només té, crec que menys d'un 30% de possibilitats de descarregar-se. Bueno, diríem que així, si et poses a tirar la moneda, té més números de que caigui cara, ai, creu que cara.
1: Doncs vist així, 3 net a segona ronda directa.
0: I no fas la tercera.
1: I no fas la tercera. I cap a la Palma.
0: Bueno, també és veritat que hi ha com molt d'estudi de tempos i tal, que jo crec que és la clau tant al 4 de 10 de la Vella com als 3 de 10 que hem de veure, de que si va ràpid té més possibilitats d'èxit. Això és...
2: La Vella, he de dir que enguany no ha brillat per la seva rapidesa.
0: Ja, aquest és el tema. Però bueno, en qualsevol cas, qui també es planteja un castell de 10 és, perdoneu, m'he equivocat, els segons són la Jove de Tarragona i no els castellers de Vilafranca.
2: Sí.
0: La Jove de Tarragona, que després del 5 a velocitat supersònica que van fer al Catllà, doncs ja tenen castell de sortida.
2: Claríssima. A més, un 5 jo crec que extraordinari. Clar, a segona ronda, si hi ha el castell de 10, és el de sempre. Hauria d'anar al Pepino. No hi ha
0: si
2: més.
0: El tens, l'has de treure.
2: Sí, sí.
1: Jo penso que aquest 5 els hi pot donar aquesta empenta necessària per tot el que hagi de venir després. És que el que han ensenyat a la diada del Catllà, el 5 que van fer, va ser brutal, va ser extraordinari.
0: Torna a ser ADN Jove de Tarragona, sí. Aquest 5 de 9.
2: Sí, jo crec que és de les seves millors versions. Realment va ser excel·lent.
0: I per tercera ronda, tens un 2 o tens un 4 amb el Pilar que has d'acabar d'ajustar si realment vols que et vagi bé.
2: Clar, aquí és on has de mesurar què t'ha passat amb el 3, no?
0: Mm-hmm.
2: I veure si... El guai és que tens una carta que per poc et funciona, que és el 2 de 9,
0: sí,
2: saps?
0: Clar.
2: I no baixes de gama extra.
1: A veure, si el 3 va bé, directe, 4 amb el Pilar, però clar...
0: Bueno, potser et convé més baixar una marxa i després fer el Pilar de 8 trencs.
1: Clar, això és un altre. Jo
0: marxar amb els 4 gama extra.
1: Directe amb el Pilar, assegurant-te que descarregues el 4 amb el Pilar, però...

0: depèn de l'assaig, no? A veure com ho acaben d'ajustar. I aquí està el tema. Castellers de Vilafranca. Creieu que ells sí baixaran una marxa tercera ronda per aquest sonat i rumoritzat Pilar de Nou amb Forra, Manilles i Puntals?
1: És que crec que hi van. Vaja. A més, crec que per mi l'Arbós és la ratificació de que ara només han d'assejar dos castells.
0: Ja.
1: Que és 4 de 10 i la de 9. Perquè el fer altra vegada el 5, el deixar el 9 de 8, el fer altra vegada el 4 amb el Pilar, deixar la torre de 9, claríssimament.
2: Però és que jo me'l crec, aquest Pilar de 9 amb Folre, Manilles i Puntals, jo el veig allà. Me'l crec molt, aquesta temporada ens han ensenyat uns pilars de 8 que fan enveja.
0: A mi em sorprèn perquè és molt aviat. Vull dir, estem a 30 d'agost.
1: Sí, però són castells que... Entén-me que ells ara han arribat al seu moment culminant de gent, també.
0: Uh-huh.
1: Llavors, aquesta setmana l'has d'aprofitar.
2: I per què esperar-te esperar-te 1 de novembre si el pots treure ja?
0: Però abans han de fer un 4 de 10 que, com dèiem abans, no té els millors registres a la plaça de la Vila.
1: Correcte.
2: Tenen feina.
1: Aquest és el seu gran repte. Crec que aquí és on l'Àngel haurà de fer més de coach,
0: sí,
1: no mental, que una altra cosa, perquè evidentment on han de posar les seves energies és en la segona ronda.
0: Però penso que si enfronten el 4 de 10 com van afrontar l'altre dia l'Arbós al 3 de 10, que no s'ho van pensar, i el Folre no estava lo quiet que sol estar el Folre dels castellers de Vilafranca a l'Arbós, però ells anaven directes a descarregar-lo primera ronda i bueno, no hi havia qui els parés, saps? Vull dir que al final crec que és la mentalitat forta dels castellers de Vilafranca amb això.
1: Sí, sí, hi ha molta convicció, jo crec. Veurem si és suficient per enfrontar tot el que volen enfrontar.
2: Mm-hmm.
1: I evidentment, clar, si a la tercera ronda has de baixar pistons, clar, tenen una gamma per baixar pistons infinita.
0: Tot el que vulguis. I Colla Joves en quarta posició, crec que és la més difícil segurament de Sant Fèlix, perquè és tardíssim.
2: També l'altre dia em deia el Quico que, clar, ells en principi van últims, però a saber com acaben, perquè entre els intents desmuntats i tot, a saber on es posicionen al final de la diada. Vull dir que potser comencen últims i acaben ja primers. Jo crec que tenim dos castells segurs, que són el 4 net i el 2 de 9 en Folre, Manilles. I aquest tercer castell, que Igualada li vaig intentar treure, però no hi va haver manera, jo, si fos ell, tiraria pel 2 net, potser.
1: Clar, jo crec que és on han invertit més, també, i on tenen també part de la seva essència. Són uns especialistes en els castells nets i, per tant, crec que hi tenen més confiança, fins i tot, que en un possible 5 de 9.
2: Sí, totalment d'acord.
0: Tinc la sensació que estem parlant d'homilies. A veure què fa l'any.
1: Disculpeu.
0: Aina, t'agraïm moltíssim l'esforç que estàs fent en aquest programa.
2: Obre.
0: Veurem tot el que passi a Sant Fèlix. Pilar de 8, les joves? Sí o no?
2: En principi sí, no?
1: Jo crec que ja és el dia, no?
2: De fet, el volíem fer Igualada, finalment, per les proves que vam fer divendres van descartar-lo, però la idea jo crec que és anar-hi amb el Pilar de 8, amb sí, elles, per tancar.
0: Perfecte. Doncs anem a parlar d'altres coses que passen aquest cap de setmana, per molt que no ho sembli. Tu i jo dalt de la Nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Al mar, al mar. És festa major a Sitges, el dissabte a les 6 de la tarda, plaça de l'Ajuntament, amb la Jove de Sitges, els Minyons de Terrassa, Serrallo i Nens del Vendrell. Jove de Sitges.
1: Bueno, estan a tope, eh? Realment, jo crec que per poc que puguin aniran amb els dos castells de 8, perquè també, a més, tenen aquest punt de rivalitat, jo crec que amb Vilanova, i tenen ganes de superar-se. Han hagut de fer molts canvis, és veritat, però, clar, és la seva festa major i, per tant, és una diada ideal per fer-ho.
2: Exacte, juguen a casa, jo crec que és el moment on més gent poden arreplegar i a fer el màxim que puguin. Sí.
0: A més, s'estan agradant les joves Sitges aquest any. Llavors, això també, amb l'autoestima alta, tu hi vas diferent. Sí. Minyons de Terrassa, Judit.
2: Penso que la idea és 3 de 9 amb Folre, 5 de 8, 4 de 8 amb l'Agulla, i si hi ha gent, un possible 4 de 9 amb Folre, però penso que els hi costa arrossegar aquesta gent necessària per poder muntar el peu del 4, per tant, no crec que el faguin.
0: Serrallo,
1: jo ja de mínim dic 2 de 7.
2: Tenen baixes, es veu que tenen baixes, però...
1: Però, bueno,
0: va,
1: veurem si volen seguir somiant. Jo crec que és la base. Com que ja no descarto Castell de 8, ho dic per si de cas.
2: 4 de 8, jo
1: sí, crec, sí. Però és el dia de 5 de 7, segur.
0: Perfecte. I els nens del Vendrell?
1: Tornen de vacances. 4 de 8, jo crec que per poc que puguin. Veurem si alguna coseta més, 2 de 7 o així.
0: Molt bé, tranquil·litat. I també hi ha alguna diada més, el dia de Sant Fèlix. Quina putada, si em deixeu parlar així. Actuar el dia de Sant Fèlix.
2: Tinc entès que la idea de les colles que actuen a Granollers és agafar i a la que acabin la seva diada directe cap a Vilafranca. És normal.
0: Sí, és que l'any passat hi havia una persona ja vestida com... Toca actuar a la tarda.
1: El Pibus, que va venir directe de l'actuació a La Palma.
0: Bueno, doncs aquests afortunats són Granollers, Sabadell i Manresa.
1: Bueno, Festa Major de Granollers, on hi haurà Sabadell, Marrecs i Granollers, i llavors tenim la Festa Major de Manresa. Clar, aquí a destacar, jo crec, sobretot Granollers, que tenen el seu dia fort, i veurem si fan alguna passeta més de les que ja han fet. I Sabadell, jo crec que clàssica.
2: En principi clàssica, i Marrecs tornen de vacances i aniran amb Castells de 7.
0: Molt bé. Sempre s'ha de tenir alguna cosa a celebrar, perquè te n'has d'anar cap a Vilafranca.

0: Mallol, fa dies que treballes en una teoria.
1: Sí, sí, sí. De fet, mira, avui faré una cosa perquè tenia moltes ganes ja d'explicar-vos aquesta teoria que al final ens uneix molt més que ens separa. Va, us dono una pista primer.
2: Que jo l'únic que vull és fer-te petons. Petons, petons, petons, petons,
1: petons, petons. Fer-te petons. A veure, noies, vosaltres, en quanta gent del món casteller diríeu que us heu liat?
3: Elisenda, jo passa a palabra, no sé.
4: 3 o 4.
1: Xifres de número, vols dir?
4: 3 o 4.
1: Vale. Bueno, és igual, no importa molt. Bueno, sé que aquesta declaració que us vaig a fer potser és una mica violenta, però nosaltres tres ens hem menjat les baves.
4: Bravo!
3: Ole!
1: Sé que dit així direu, hòstia, Ainara, t'has passat, sembla impossible amb aquest salt de dalt que hi ha entre nosaltres, però porto proves.
3: Ui, quina por.
1: Ja us l'he fet, o sigui que us ho imagineu, vale? D'aquí a aquí, d'aquí a aquí, d'aquí a aquí, vale? Està clar com hem compartit les baves, sí? Llavors, la meva teoria és que amb 5 persones, i dic 5 perquè parlem de diferents generacions,
4: 2 i mitja, més o menys, generacions i mitja.
1: Si fóssiu de la mateixa generació, amb 2-3 ja crec que ho teniu, tot el món casteller pot estar connectat. Tot, eh?
4: Tot.
1: Sí, sí.
4: Però aquí inclous...
1: Connectat amb baves, eh?
4: Però inclous fins i tot els històrics. Sí, tu creus que aquesta lliga també l'han jugat fa...
1: Jo crec
3: sí,
1: que
3: eh?
1: Anys no i anys. Som conscients,
3: anem lluny,
1: però també hi han jugat, eh? No sabria si arribar a Isidro de Rabassó, però com a mínim...
4: Crec que no cal molestar-lo per això, Isidro de Rabassó.
1: Bàsicament que aquí el que es vull és donar-vos il·lusió perquè potser heu estat molt més a prop de menjar a la boca el que creieu que és el vostre crush del que us imagineu, eh?
4: A mi m'hagués encantat. Potser algú ja ho ha fet per tu. No cal que hi vagis. Bueno, és una teoria dura,
1: sí,
4: però que ens fa més humans.
1: Correcte. Jo només que ho sapigueu que en realitat aquí hem compartit més del que creieu.
4: Proveu a casa vostra.
1: Jo diria que és una cosa que heu de fer.
4: És com allò que deien abans de una ardilla puede viajar por toda la península ibérica de árbol en árbol. Pues tu pots viatjar
1: de colla en colla,
3: de Castellers d'Andorra a Xiquets de Cambrils.
1: Sens dubte. Potser necessitaràs 2-3 persones més de marge, però que hi arribes segur.
4: Molt bé, doncs pequeñas ardillas, seguiu fent gran el món casteller.

0: Doncs, comprovant aquesta teoria i sense tenir-ne ni idea de futbol, he decidit fer l'11 titular de cada colla per jugar la nit de Sant Fèlix.
1: Hòstia, que valent. Jo és que sóc més de botar pilotes que no de xutar-les, però ja ho saps que nosaltres...
0: Aquesta frase, Aina...
1: Això és sempre.
0: No passa res. Si dic alguna cosa garrafal, vosaltres m'atureu, m'afeu la RCP.
1: No, no serem... No. Judit és la que ha estat més a prop d'un palco
2: veure,
1: de futbol.
2: Jo que no pes i copetes de cava, sí, però pilotes, justé.
0: Bueno, jo m'hi tiro de cap i ja m'insultaran pel carrer.
1: Sí.
0: Ja sabeu que la nit de Sant Fèlix és un partit que es juga a minuts indefinits, des que passa la professor per davant de la palma fins que marxa l'autobús de la colla, amb opció de pròrroga en cas de lío màxim o tenir llit a Vilafranca.
1: Sempre, millor.
0: Llavors, amigues, ja es coneix l'11 titular de les colles...
2: Quins nervis!
0: ...de les 4 millors colles del país, allà.
1: Vinga,
2: som-hi.
0: Sota els pals, l'home o dona en qui més confiem, una assegurança de vida, qui et pot fer tocar la glòria i també el fracàs més estrepitós, capaç d'interceptar una baralla o d'aturar la tirada de canya més desorbitada. Juga aquesta nit com a porter titular... el Ilà Cap de Colla.
2: Ole!
0: A moverte, menys.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A la línia de defensa, una muralla infranquejable formada per crosses i laterals. Gent sempre a la seva posició, que no fan gaire soroll, però quan arriba l'hora d'implicar-se en el partit, ells són allà, sempre a got ple i arromangats per treure el fang que faci falta.
2: Amb ells, els
1: treballadors incansables.
0: I a l'eix de la defensa, dominant el joc aeri, articulant la millor estratègia pels qui acostumen a perdre els seus amics, castellers de sang freda i molt Sant Fèlix a les espatlles, completen la línia de defensa els i les primeres mans.
2: Ens encanten.
1: És molt necessari, això, perquè tu necessites tenir algú al detectat.
0: Correcte. Perquè... Nosaltres tenim el Joel.
2: Fèlix, sí.
1: Anava a dir, i més jo, que sóc...
2: També. El meu 1,50 no m'ho permet, llavors.
1: Has de tenir amics alts.
0: Messi tampoc és molt alt, Judit. Tu pots jugar perfectament. Molt bé, passem al mig camp. Repartint joc, recuperant pilotes, tallant el joc dels rivals, el president i la presidenta de turn, ells sempre miraran pel bé de la colla.
1: Totalment. A més, amb el polo...
0: Jo veig Edu Álvarez allà, bueno, repartiendo juego. A la mitja punta dreta, una estrella acabada de sortir del forn, sol ser bastant jove, a prop dels qui lidera, creativa, imprevisible, amb el punt de bogeria d'un infant imprescindible per fer de la nit una gran nit, els caps de canalla.
2: Molt bé!
1: Sí, sí, sí, claríssimament. Et munten una gincama en un moment, que no portin ni tot aros, quatre...
0: Pilotes, globus, sempre treuen sempre algun globus.
2: Quatre cons i vinga.
0: I a la mitja punta esquerra, ideària del joc, qui crea la màgia, el número 10...
2: Uu, ara sí que nervis,
0: Aina Mallol.
2: Ué!
1: Com sabeu que estaré allà, putes? Allí preparada,
2: No se li escapa res.
0: És el nostre Messi, ja està, no passa res.
1: Hi ha gent que fuja, de mi també t'ho dic, Tinc aquesta fama.
2: La mínima mal tremola al costat d'Aina Mallol.
1: Per records, per no
0: jo
1: veure.
0: Avui no surto, si hi ha Aina Mallol, jo no surto. I a la davantera, i per sorpresa de ningú, no podia faltar, al centre, un tronquet que vol seguir fent història.
1: Ara.
0: Després de descarregar el castell de Déu, els i les tronquetis allà estan.
1: Allà. És que...
2: No
0: pitxitxis.
2: Falla.
1: Primera línia, primera línia. A veure quantes pilotes agafen.
0: A l'extrema esquerra, ojo aquí, especialista en robar el protagonisme quan ningú s'ho espera, ha vingut a la Diada amb samarreta i per dinar gratis, l'amic que no en té ni idea de castells.
2: Home. Un clàssic.
0: És el que s'emporta tot sense voler.
1: És lo exòtic. És que és el personatge exòtic de la Palma.
2: I a més el meu preferit.
0: Ell no sap si està parlant a una institució dels castells o no. Ell ho iguala tot.
1: Et pot preguntar què val més, saps?
2: I segurament
1: si
2: és el que més...
1: Si el 3 de 7 o el 3 de 10. És que és fantasia.
2: Segurament és el que més cas, que després t'entenes de tot gràcies a aquest.
0: Molt bé, fantàstic. Convideu amics i amigues.
1: Sí.
0: Random. I tancant l'11 titular...
1: Queda algú, no?
0: A l'extrem dret, sempre queda. Elèctric, incòmode, especialista en els girs de guió.
1: Sí.
0: Allà vigileu, perquè allà hi trobareu el vostre ex.
1: No, sempre a punt, per girar-te la nit.
0: Sí, sí. Jo us he de dir, com a porter, hi veig tantíssim a Manel Urbano i Àngel Grau, Quico de Cabra també així amb braços creuats,
2: sí,
0: no deixant passar ni una.
1: Sí, imagina't.
2: Ja s'hi posa.
0: La... també braços sí. Creuats, sí.
1: Sí, sí.
2: Els tots quatre. Tots quatre.
0: Doncs no res. El minut i resultat a La Palma a partir d'una hora indefinida.
1: Allà estarem. I el pitjor serà haver-ho d'explicar.
2: La setmana que ve.

0: I tenim a la Judit avui amb nosaltres, que fa de tot aquesta noia.
1: Fem el que podem.
0: Una tia fantàstica. I això vol dir que arriba un nou cas
1: d'aquells
0: castellers i castelleres que sí, però no.
1: Aprofitant que estem a finals d'agost, però que el sol i la calor sembla que són els principals protagonistes a les diades castelleres, anem a parlar d'un col·lectiu que segur que totes i tots heu vist alguna vegada a plaça. Aquella gent que fa les rondes de castells i quan arriben als pilars de 4 per tancar l'actuació diuen... Som-hi, fins aquí.
2: Ui, ja sé de qui parles.
1: La faixa desapareix, entra en joc una birra freda a la mà i mentre els seus companys encara estan fent pinya suats, ells ja estan en plena postdiada. I és per això que els hi he volgut escriure una carta.
0: Són els més llistos de la classe, eh?
1: Sí. Benvolgut casteller de 3 rondes. Durant les rondes de castells fas veure que ets un casteller exemplar. Però arriba al final de la tercera ronda i passa una cosa extraordinària. La teva diada ja s'ha acabat. La faixa desapareix, la camisa s'obre i en qüestió de segons ja tens una cervesa a la mà. Perquè, evidentment, els pilars de 4 són una altra història. Són per estrenar castellers, per fer pujar canalla, per donar noves oportunitats. Però això sembla que no va amb tu. Amb els 3 castells a la butxaca et desenfaixes tranquil·lament, busques un lloc a l'ombra i si algú et pregunta si faràs pinya, respons amb tota la naturalitat del món. Però si només queden els plats de 4. I nosaltres t'estimem, perquè sempre hi ets i també tens dret a gaudir de la postdiada. Però hi ha una pregunta que fa massa temps que en ronda pel cap. És just donar la diada per acabar davant dels pilars de 4? És culpable o és perfectament legítim? Què n'opineu, noies?
0: Ui,
1: som-hi. Anem a obrir el molo.
0: I és quan jo sóc un i l'Aina és un altre.
2: Sí.
0: Jo sóc el que marxa.
1: És que ho sabia.
2: Jo sóc claríssimament allà amb la faixa posada.
1: Fins al final.
2: I mirant de reull aquell que ha marxat, saps?
1: Això, no creus que et ve d'haver sigut cap de colla? Sí, oi?
0: Això t'he de dir, quan estàs a la tècnica no ho fas.
2: Hi ha un punt de responsabilitat.
0: Però a mi em fan enveja els que ho fan. Jo no dic que ho faci. Dic que em sembla bé els que ho fan, perquè em fan enveja.
2: Jo, és que m'hauràs de donar molts motius de defensa, perquè de moment tot pinta malament.
1: Primer us explico del que és l'acusa i després anem a donar una mica els motius de defensa. Se l'acusa de desenfaixar-se abans que la diada hagi acabat oficialment. Donar per acabada la feina després de les rondes de castells. No col·locar-se a la posició que li pertoca. Canviar la faixa per una cervesa en temps rècord.
2: Sí, això, hi ha gent que té.
0: Hi ha gent que ho domina.
2: Que ho té l'automàtic.
1: Et gires i de cop ja...
0: Fa estona que pensen, quin és el bar amb menys color de tota la plaça?
2: Sí.
0: I llavors hi van platxar.
2: Han tingut tota la diada per fer l'estratègia.
1: Segur que també heu sentit la frase de però si només són els pilars de 4.
2: Sí.
1: I, per últim, d'oblidar-se que potser aquest pilar és el primer castell al tronc d'un altre casteller.
0: Va. Bueno, són la típica persona que la gent de pinyes odia perquè, ostres, és que l'he posat d'agulla i ja no el trobo. Bueno, busca'l al bar, que és on està.
1: Ara bé, una acusació, doncs, no és una condemna, sinó que també és el que diguem, té dret a una defensa, que a veure si l'Aina Mallola ens l'accepta.
2: Soc tot orelles.
1: Després de 3 rondes al sol, també tens dret a hidratar-se.
2: Bueno. Estan donant aigua, tota l'estona.
0: Potser està calenta ja.
2: Bueno.
1: Un altre tipus d'hidratació. No sempre es pot estar al 100%.
2: Sí, clar, bueno.
0: Això és veritat. Cadascú li dona la colla el que li pot donar.
2: No direm. Jo sempre el 100.
0: No, tu el 200.
1: Potser hi ha un dinar familiar a casa de la sogra. Clar. Aquí.
0: I no t'estàs 4 hores al sol per marxar sense fer una birra amb els teus col·legues.
1: I potser necessites arribar a casa de la sogra.
0: Si vas a casa de la sogra, fes-te-la sense alcohol.
2: Correcte. No?
1: O al revés.
2: Arribar a casa de la sogra borratxo no sé si et donarà més punts o te'ls traurà, eh?
1: Però amb una mica de vidilla, a vegades.
2: Bueno.
1: Després de 5 hores de diada ja no queda públic. Potser els propis castellers doncs, són el públic d'aquests pilars.
0: M'ha convençut.
2: A veure.
0: És
2: el més ruïn que he sentit a la vida. Podríem entrar en el debat de si són necessaris 28 pilars de 4 per acabar una diada. Però no ho compro.
1: I per últim, les pinyes de pilars de 4 necessiten menys gent.
0: Són per assajar el folre. Visió de futur, Aina.
2: Sí, bueno. El dia que et toqui a tu fer aquest pilaret de 4 i semblin puntals a terra, parlem.
1: Clar, després hi ha el casteller que està al tronc que mira avall i diu, uau, si caic d'aquí, vaig directe al terra.
0: No es pot caure d'un pilar.
2: No has vist aquesta gent que fa els pilars de 4 que apreta com si no hi hagués un demà i arrencarà els bessons a la porta dalt? És clar.
1: Escoltaràs les proves. Per vosaltres és culpable o no?
2: Bueno, no és que sigui culpable, és que és el nivell.
1: L'ha condemnat l'Aina Mallol des del principi.
0: És que,
1: des de...
0: és que no, no ha estat un judici just. Jo penso que aquesta persona no s'ha puta.
1: Mira,
2: a mi ja ho sabeu que jo tinc certes debilitats, però a mi una persona que arriba al dinar amb la faixa encara posada, el pantaló brut d'haver fet escaletes a pilars de 4, i el primer que em demana és un Aquarius, puah, jo trec l'anell. Ja us he dit cara.
1: Un altre. Han guanyat.
0: Mira, a mi m'agrada la Jarana. Vull dir, hi ha d'haver gent de tot. Jo crec que és important també anar rotant el rol, saps? No sempre siguis el que marxa. De tant en tant us aneu canviant amb el teu amic i ja està. I si no
2: però això
0: nota,
2: a mi l'estat
0: si
2: no, no ho podeu fer, no?
0: Depèn, jo sí.
2: Vale.
0: Fem un pilar de 4, eh?
1: Clar, llavors hi ha Vilafranca o la vella que en fa 50, que dius, bueno, potser sí que es necessiten tots els que estan...
0: Potser,
2: potser sí a la app. Mira, l'única cosa és que la app no surti.
0: És no t'hi han perdó. Posat, te'n vas.
1: Llavors,
0: vale. Vinga, comprem, ja està, queda així. Molt bé, ara que és aquest moment que nosaltres ens reservem per la crítica social.
2: Correcte.
0: Perquè no se n'ha parlat prou de com tractar una dona cap de colla de gamma extra. Sembla que ens n'hem oblidat perquè fa tants anys de l'última que...
2: Bueno,
0: patinem una mica a vegades.
2: Us he de dir que estic bastant encesa amb aquest tema i ens sap fins i tot greu no tenir prou veu per cridar-ho fort. No sé massa si això arribarà en lloc, però crec que des de la Figuereta havíem de fer aquest crit. I he fet una sèrie de tips bàsics per no patinar. Vale? 1. Si està al capdavant d'una colla és pels seus coneixements tècnics, no pel fet de ser dona. Punt número 1. 2. Felicitar-la per ser dona. Bueno.
0: Déu li va donar així.
2: Ja està.
0: Déu o sa mare.
2: Sí.
0: Vull dir, és un o l'altre, però no hi ha més.
2: 3. Preguntar per si li fan cas, com si fos un ramat d'ovelles. Saps? Que l'han de fer cas a ella perquè és la mestra, saps? O la... No, això... No pots preguntar a una persona si li fan cas i a l'altra si farà el 9 de 8. No?
0: És una manera de dir que... Bueno.
2: Correcte. I en aquest sentit, el punt número 4, obviar-la de debat sobre castells. Si lidera una colla de gamma extra, serà capaç d'analitzar i opinar sobre qualsevol estructura, l'hagi fet o no.
1: Com més punts vas llegint, més em vaig cansant.
2: Vale. 5. Deixar-la triar primer, per ser dona. Saps aquesta generositat genuïna de jo és que sóc un cavaller?
0: Tu et vas quedar al segle XIX i encara no t'hi han tret d'allà, saps?
2: Bueno, doncs a vegades cal fer. Escolteu, que jo sóc molt d'aplaudir sempre l'excepcionalitat. I sí, per primera vegada al sorteig de Sant Fèlix s'asseia una dona de gamma extra. Ara bé, fer-ho és necessari, però se li ha... No se li ha de donar un tracte diferent pel fet de ser dona, sinó que se l'ha de valorar per els seus coneixements tècnics.
0: Bueno,
2: ja està.
0: Ja està, fins aquí. És que no cal afegir res més. Vull dir, les ganes de fer-ho bé han de sortir de dins.
2: Ja està.
1: Aina Mallol, gràcies per les teves paraules.
3: Ai, Maria, ai, Maria, que ets formosa.
0: Aquí l'únic que volem del segle XIX és el ball del fanalet. I punt. Perquè més ara es balla amb amics, amb amigues, amb ta mare, amb ta filla... Vull dir que fantàstic. I on es balla el ball del fanalet?
2: A la plaça Sant Joan, per Sant Fèlix.
0: Molt bé, doncs aquesta és la festa que recomanem nosaltres. Es veu que hi ha l'exambuston pagant. Això és la nostra recomanació pels no castellers o pels castellers que estiguin molt deprimits després d'una fatídica...
2: Si us ha anat fatal, podeu anar allà, saps?
1: I evitar... Us obrirà les portes.
2: I evitar això. Si no, ja ho sabeu que hi ha la volta que cobreix carrer de la Palma, la Rambla, plaça de la Vila i plaça Sant Joan. I allà vas fent tops, estil Tio Vivo, i trobes xou segur, saps? Ball de gralles, ball del fanalet, parelles barallant-se... Vaja, tot un llarg, etcètera.
0: És una telenovela concentrada en una nit. I no ens oblidem de les festes de Sants, que aquí ens agraden molt. Fa molt de temps que no anem a Barcelona, però és igual.
2: Jo ho he intentat, eh? I hi ha com un tap que no et deixa
1: baixar. Que no.
0: Pues divendres, post-assaig, hi ha al·lèrgiques al polen, dos de pega i bons nois. Això, divendres després d'assaig, neu assaig de Sant, si sou de Barcelona. I quilòmetre zero, SDP 509 i plan B el dissabte.
1: Ens apuntem.
0: La millor prèvia per Sant Fèlix.
1: Fantàstic.
0: I fins aquí. Teniu alguna cosa més a dir, noies?
1: Res més. Tot dit.
0: Ens hem quedat.
1: Ens veiem diumenge.
0: Ens veiem a Sant Fèlix. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: 107 de la freqüència modulada.
1: Passió per la ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: 20 detinguts i prop de 550 persones identificades és el balanç d'un nou dispositiu dels Mossos que s'ha desplegat a diversos municipis del Camp de Tarragona. Batejat amb el nom de Campai, el dispositiu forma part de l'estratègia de lluita contra la multireincidència i la delinqüència itinerant. Tarragona, Pilar Ribas.
4: El desplegament policial, en el que han participat 75 efectius, es va desenvolupar en dues fases. Durant el matí es va efectuar controls a les principals estacions de tren i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders i a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A la tarda, l'actuació es va concentrar en barris de Tarragona, Reus, Vall i el Vendrell, amb una major incidència delictiva. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. En l'àmbit administratiu, els Mossos van interposar més de 40 denúncies per tinença de substàncies estupefaents o tinença d'armes prohibides. Durant el dispositiu també es va inspeccionar 3 establiments on es van detectar diverses infraccions administratives i es van intervenir una partida d'objectes de presumpta procedència il·lícita. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. Els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials.
5: Un viatge en el temps.
6: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
7: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.

0: escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
2: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
3: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
4: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
5: Volaré, cantaré, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Fa 20 anys que vam néixer per fer-te volare per tota Europa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Vueling.
6: Escolta.
7: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.
8: Has sentit a parlar de Terrazó Espai Gastronòmic?
9: Ei, què dius? Què aporta de nou?
8: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
10: Alguna cosa està canviant.
11: Hola.
10: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
11: Ara.
10: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: La pregunta.
12: Per què la música d'avui dia sona tota igual canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
13: I parlant d'emocions.
14: 43.
13: Exacte.
15: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: Ràdio Vilaxacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.
1: La Rosalia.

0: A Vilasacra compartim cultura.
1: I parlant d'emocions,
2: 59.
3: Mare meva.
4: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vilasacra. Així de fàcil.
5: Ràdio Vilasacra.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
4: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
5: Som el que no hi ha.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Ràdio Vilasacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Tela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.
1: Ah!

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. A la Costa Brava cada cop és més complicat trobar-hi pop. Un estudi del 2022 ja va detectar una davallada dels exemplars adults al golf de Roses i Pals. Ara, la Fundació Live i el Parc Natural del Montgrí recuperen el projecte per esbrinar les causes d'aquest descens i intentar revertir-lo. Girona, Gemma Esteve.
1: Els investigadors han instal·lat olles de ceràmica al fons del mar que els pops poden utilitzar com a refugi. A partir d'aquí estudiaran si el descens està relacionat amb l'escalfament de l'aigua, la falta d'aliment o la manca d'espais adequats per a la reproducció. Tot plegat en un context de canvi climàtic i alteració dels ecosistemes marins. Boris Weitzman és biòleg i un dels participants del projecte.
2: De fet, ja hem vist algunes tentatives de femelles intentant reproduir-se a les caus. Ens anima a continuar perquè és possible que sí, que es doni reproducció dels pops aquí a la bahia i això permetria recuperar la població.
1: I és que els experts alerten que la prohibició de pescar pop a l'estiu coincidint amb la veda no és suficient. L'objectiu final és entendre les causes del declivi i plantejar mesures que permetin recuperar-ne la població. Recorden que el pop és clau per l'ecosistema marí, ajuda a regular les poblacions de crustacis i peixos i alhora és aliment d'altres espècies. Els responsables de l'estudi busquen finançament per allargar el projecte durant 4 anys, el temps que consideren necessari per obtenir dades fiables.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Va a Ràdio Vila-sacra, Dios va, i a Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
4: Nova Ons, Pítim Zic, Kans i Kak, Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
5: Ràdio Vila-sacra, Sindava.
6: Ràdio Vila-sacra, l'emissió préférée, la plus musicale de tout l'Encorda. Fréquence, 107 FM.
7: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
8: Music all day, Ràdio Vila-sacra. 107 FM.
9: Va, anem a fer l'animal.
10: Ah, sí...
11: Bueno...
12: Bon dia, Gino. Quina és de les tres històries la que consideres que és certa?
13: A mi em passa una mica com a tu, que no me'n crec cap.
14: Pues mira...
13: Perquè cadascuna sembla més increïble.
14: Pues mira...
13: Però...
14: Que...

0: però...
1: M'ha tocat la grossa.
0: Però...
1: Les temperatures baixen.
2: Allò, Berna, de decidir una...
1: L'humitat baixa, el vent baixa, la pressió atmosfèrica baixa.
2: Ja m'acabo decidint.
1: Fixa, quina baixada.
2: No el conec.
1: Vol dir que això ja és fresqueta.
2: És clar, és que aquesta segona part no em lliga. Però sí, jo trio aquesta, va.
1: Pues mira...
3: Tu tries la de la que va saltant amb paracaigudes.
2: Sí, ja no sé què dir, sí.
3: Bueno.
2: Sí, vale. Perquè és que el consell no, i el ramadà trobo una mica il·lògic que deixin participar en una festa sent no creient com... Bueno, no sent creient d'aquella religió com suposo que no és ell. Però bé, no ho sé.
3: Sí. Bueno, vale.
2: Sí.
1: Molt maca. Vinga, apa.
4: Molt. És que, Geno, és que d'en Guillem, de totes tres, t'esperes totes tres, eh?
1: Consell de guerra.
2: És que és això, és que per una part no i per l'altra part sí, dius, mira.
1: Farem un número.
4: Vale. Ja aquest és capaç d'això i de molt més.
2: Sí, ja, m'ho imagino.
1: I punt.
3: Molt bé, ara el que ens queda saber és la solució de l'enigma.
1: I punt.
2: Sí.
3: Pues jo et dic la veritat. Ahir el vaig escoltar amb molta atenció. El vaig tornar a repassar, vaig agafar un foli, no ho sé. Ahir el vaig escoltar amb molta atenció.
2: No?
3: No, i el Josep no sé si el sap.
4: No, jo tampoc. I mira que vaig estar mirant els vocals, com deies tu, els números par, els impars, els vocals par, els impars.
1: Vale, vale.
4: Tot.
1: Vale.
2: Sí. Bé, doncs vinga, donem la solució directament, no?
3: A veure.
2: Vinga. O sigui, el que sembla és que s'hagi de buscar la meitat, no?
3: Sembla.
2: Era lògic, no? 18-9,
3: sí,
2: 8-3-4, 14-7. Doncs no, sinó que s'havia de mirar 4-14-7, 18-9.
3: 9, molt bé.
2: 8.
3: 8 no té 9.
2: No.
4: La meitat, 4.
3: Ah, vale.
2: I diu,
3: però
2: 14.
3: No és la meitat, 9 de 4, no?
4: No, 8.
2: No, res, 18-9.
3: Sí.
2: I ja li diuen bé.
3: Sí.
2: O sigui, no s'ha de buscar 18-9, la meitat no s'havia de buscar, ho semblava. Per exemple, llavors diuen 14-7-0, és perquè 0 té 3, però quan diu 6-6-4.
3: Vale.
4: Ah, vale.
2: El veieu?
4: Vale.
2: Exacte.
4: Clara.
3: Vale.
4: Vale.
2: Sí?
3: Sí, home, ara ja està clar.
2: Ara sí.
3: Ara està clar.
2: Ara tenim clar.
3: Sí.
4: Vale.
3: Ah.
2: Però era molt maco, eh?
4: És que... Vale.
3: Ah.
1: Bueno, pues...
4: Digues.
1: Jo no sé si...
4: Ara.
1: Jo sí...
4: Ei.
1: Sí, home, sí. Sí. Ah.
5: Els caps de setmana se'n passen coses bo.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.

0: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
1: Almunt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Almunt.cat.

0: FAMA.
1: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
2: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: să caut. Nu amesc plăcere.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
2: I parlant d'emocions...
3: 84.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Good evening, Europe, and welcome to the School Vision 2012.
6: ¿Qué hace tú?
7: The rain in Spain falls mine in the plains.
8: Yo no quiero ser así subjetiva, pero es que esto es un lío, ¿eh?
9: Afortunadamente, mañana también bajarán las nubes. Bajarán las temperaturas.
10: Que yo no digo ni peor ni mejor, diferente.
3: Dance, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
11: Hem de treure el cap a Girona.
12: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
13: WhatsApp. Referent als audífons, voldria comentar que fa 4 anys que em porto i estic encantada de la vida. A veure, com tot en aquesta vida té coses bones i coses no tan bones, però en general és molt positiu. Jo si alguna vegada no els porto i he anat, per exemple, he anat a missa, m'ha costat molt sentir el mossèn, o he anat a una reunió que la gent doncs parla en fluix, em costa molt d'entendre'ls. Això seria la part positiva. Ara bé, la part negativa seria, doncs, quan, per exemple, estàs en una reunió i la gent crida molt. Llavors ens molesta molt, perquè, clar, sents el soroll molt més fort. O quan estàs veient un partit de futbol i el locutor crida molt i està fort a la tele, i, bueno, llavors, quan passa això, jo m'estrec.
14: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
15: Truca!
14: Repetiràs.

0: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
1: Uau, déu-n'hi-do.
3: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
4: Tanca els ulls.
1: Parla. Parla com una barcelonina.
5: Parla com un lleidatà.
6: Vols parlar rocionès? Parla'ls.
7: O com una pallaresa.
8: Parla tortosí, ja sigues de Vinalló o de Capredó.
9: Parla com un alicantí.
10: Ralla com un maonès.
11: Xerra com un mallorquí. Xerra.
12: I no deixis de parlar garrotxí.
13: Ni tarragoní.
14: Enrona, gralla, ratlla, xerra, parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè...

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continuo estic tomant-se la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.
6: WhatsApp de Ràdio Vila Sacra 65 6 19 70 60 2. I am Elton John.
7: Cap de setmana memorable?

0: I parlant d'emocions.
1: 88.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
3: Contestador de Ràdio Vilasacra, 972-51-1268.
4: WhatsApp de Ràdio Vilasacra, 656-19-70-62.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des del gener fins al 16 d'agost s'han cremat a Catalunya gairebé 4.800 hectàrees, una superfície equivalent a uns 6.700 camps de futbol. L'objectiu del futur conveni és assumir la gestió forestal conjunta com una prioritat per combatre els incendis i l'impacte del canvi climàtic.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
1: Les administracions han fixat 8 eixos d'actuació per aquesta nova era forestal. Les prioritats inclouen la protecció de tots els municipis a nivell tècnic i econòmic, el manteniment de franges per tallar la continuïtat dels incendis, un sistema unificat de dades compartides en temps real o protocols immediats de restauració per a les zones afectades. El president Illa ha deixat clar també que el negacionisme climàtic mata.
2: El negacionisme científic posa en risc les nostres vides. Catalunya és terra de ciència. Som un país, som un govern que protegim, promovem i ens regim i prenem decisions en base a la ciència.
1: El protocol fixa un termini màxim de 6 mesos per signar el conveni de cooperació institucional on es concretaran les inversions i els mecanismes per executar-lo. El govern ha anunciat també que triplicarà la gestió dels seus boscos, que sumen gairebé 93.000 hectàrees, passant d'administrar 600 hectàrees aquest any a 2.000 el 2029.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Informació.

0: vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i en nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.
1: Visca!
2: Del grup Godó.
1: Visca! Visca!
2: Molt bé!
1: Visca, Folgarola!
2: Molt bé!
3: Viva Honduras!
2: No!
3: Senyor Guàrdia!
1: Visca!
4: Visca, Unió!
2: No tinc veu!
5: Visca, Catalunya!
1: Visca, el Nani!
2: Visca, el Barça!
6: Amb el Barroso!
1: Visca!
6: De Saler!
1: Visca!
7: Viva el rei!
1: Visca la Constitució!
8: Viva el Salvador!
1: Visca!
9: Què dius ara?
1: Visca!
9: El què?
10: L'autopista de Lloret.
1: Visca! Visca el seu equip! Visca!
10: Pesat!
1: Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca! Visca!
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Per veure, per sentir, escoltar i participar.
12: Escoltar i participar.
13: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
14: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant, per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un avicor i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.

0: Continguts en xarxa.
1: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
2: Tinc un pis tancat, però no tinc temps ni diners per arreglar-lo.
3: Doncs a Mambrea el rehabilitem, el destinem a un ús social i et garantim el lloguer cada mes. Després te'l retornem renovat i amb més valor.
2: Jo hi guanyo.
3: I també hi guanya qui necessita una llar.
2: Això és un win-win.
3: Tu poses el pis, nosaltres els recursos. Amb la Fundació Mambrea, dona una nova vida al teu habitatge. Tots hi guanyem. Entra a fundaciomambrea.org/win-win.
4: No t'ho perdis.
5: En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. Gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta.
6: Aigües de Catalunya.

0: I parlant d'emocions.
1: 16.
2: Servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: Socorro! Socorro!
4: Es prega a qui ha perdut deixalles al mar que les vingui a recuperar i se les emporti a casa seva. Hi ha lavadores velles, pneumàtics a dojo, bosses de plàstic a tones, fins i tot un cotxe rovellat. Que se les fiqui al menjador de casa seva. Al costat de la tele, segur que quedarà preciós.
5: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: a l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: La nit.
2: Xato! L'estiu s'acaba. No hi ha més platja.
3: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
4: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
5: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
6: I és que Ràdio Vila-sacra és ràdio molta Vila-sacra. Ràdio.
7: M'interessa.
8: Gaudeix d'un dia diferent.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Una experiència única molt a prop teu.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal, amics oients? Com esteu? De nou tornem a ser al vostre costat amb una intenció ben clara: compartir la descoberta de llocs interessants. Ja sabeu que en aquest programa presentem tres propostes que es relacionen amb l'excursionisme per tots els públics, amb el senderisme i també amb els viatges. Com podeu comprovar, tres conceptes que pretenen abandonar el sofà de casa, especialment els caps de setmana. Sendes número 460 arriba carregat amb aquests tres continguts que repassem des del sumari. A les afores de Riudoms, al Baix Camp, hi ha un museu que pot fer les delícies dels amants dels vehicles d'època. Es tracta del Museu de Cotxes d'Època Marc Vidal, un espai de prop de 3.500 metres quadrats que acull més de 80 cotxes, quasi 400 motos, 40 tractors i fins i tot dos avions. Us ho imagineu tot junt? Doncs de seguida ens ho presenta el mateix impulsor del museu, en Marc Vidal. I d'una proposta sobre rodes a una altra en la que es toca fer més esforç amb els nostres propis peus. Farem senderisme acompanyats del Xavi Tió a la comarca de la Noguera per conèixer un racó poc freqüentat, però que ens obsequia amb unes panoràmiques fenomenals. És el mirador del Puig de Millà. Grans vistes sobre el pantà de Canelles, els Montsecs d'Ares i d'Estall i el veí Congost de Montrebei. I recentment ens ha tornat a visitar els estudis el fotògraf i escriptor de viatges Jordi Canal Soler. Amant dels viatges poc convencionals i exòtics, en Jordi ens relatarà un fantàstic viatge a l'illa atol de Raroia, a l'arxipèlag de les Tuamotu, a la Polinèsia Francesa. Avui, primer capítol, ens introduirà en com va conèixer l'existència d'aquesta illa, què el va motivar a anar-hi i el periple d'avions per arribar-hi des de casa nostra. Avui engeguem el programa amb molta potència, trepitjant fort el pedal de l'accelerador. Però no pas per conduir vehicles convencionals, sinó per recordar-ne alguns antics que coincideixen en un mateix espai. Un museu de 3.500 metres quadrats que acull cotxes, motos, tractors i fins i tot alguns avions antics. Un espai per fer les delícies de tots els apassionats del gènere. Per això ens desplacem fins a Riudoms, al Baix Camp. A les seves afores, ben a prop del nucli de població i a la carretera que porta cap a Montbrió del Camp, hi ha el Museu de Cotxes d'Època de Marc Vidal. Un compendi de vehicles antics que han anat comprant i col·leccionant en Marc Vidal des dels principis dels anys 90 del segle passat i la seva família, i que es poden visitar habitualment els diumenges al matí. Hem contactat amb el seu propietari i cuidador, el Marc Vidal, que ens explica, en primer lloc, quan va obrir el museu, com aquest ha anat creixent i quins són els vehicles que hi podrem arribar a trobar. Atenció a les xifres que ens presenta.
1: El 2000. El que passa és que hem fet ampliacions. En aquell moment tenim 1.300 metres i ara estem a 3.250 metres quadrats. Tot el que hi ha al museu, tot és de casa nostra. I vaig començar l'any 1993. I des de llavors ençà, en aquest moment tinc 82 cotxes, 391 moto i 40 tractors. I tot això està pràcticament tot posat a part dels fórmules. Hi ha dos avions també posats dintre el museu. I, bueno, doncs fa petxoca. I, clar, molta decoració, moltes gasolineres, molta cosa que fa relació amb el món de l'automoció, però tot antic.
0: De fet, el museu forma part d'un complex composat per un celler on es fa cava, un restaurant i la nau que alberga tots els vehicles. I tot té un perquè. En Marc ve d'una família de vinaters. El seu avi, l'any 1929, va començar a fer oli, productes del camp i vi a granel. En Marc va seguir la tradició del vi, però, junt amb la seva esposa, Inés Fongivell, va decidir fer un celler de cava. Més endavant, com que la Inés tenia molts coneixements de cuina, es van anar animant i van afegir-hi un restaurant. Però la passió del Marc i la Inés ha estat de sempre el motor. Per aquest motiu, des de l'any 1993 que col·leccionen vehicles. Per fer-ho, van començar a recórrer mitja Europa i Amèrica a la recerca de fires. Miraven, compraven i transportaven fins al seu petit temple a les afores de Riudoms tots els exemplars adquirits. Així ens ho explica.
1: Molta afició, molta inversió i molts quilòmetres tant per aquí. Abans aquí era Espanya, podíem dir, però cap Itàlia, França i Anglaterra, i ara cap a Amèrica, Amèrica del Nord, no cal dir, perquè per aquí a Europa ja no queda bé res. Doncs anem cap a la part que és de Jersey, que fan unes fires molt maques, que això està a Pennsylvania, a la costa oest, i si no, a Beverly Hills, Palm Springs, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Cozinero, Phoenix, Monterrey, San Diego, i fan unes subhastes increïbles.
0: Molts quilòmetres recorreguts per captar aquests exemplars. Sense prejudicis previs, en Marc reconeix que va a les fires amb la ment en blanc, deixant-se portar per aquells exemplars que més el sedueixen visualment habitualment quan els té plantificats al davant. Ja hi haurà temps per després pensar en transportar-los, allotjar-los al museu i, el més important, mantenir-los en bon estat. Anem a fer una visita virtual al Museu de Cotxes d'Època. Per començar, a la col·lecció hi ha 82 cotxes. Aquests en són alguns dels més destacats.
1: Just a l'entrada, a part del Ford T, que va ser el primer cotxe que es va fabricar en sèrie, doncs ja s'entra a la sala on hi ha, si parlem per la part esquerra, hi ha 6 Rolls, dels quals n'hi ha un que és un Phantom U Springfield, fabricat a Amèrica, a la ciutat de Springfield de Massachusetts, que és el mateix model, el carrosseria Coupé Chauffé Coupé de Ville, el mateix model que tenia el pare del president Kennedy. De Rolls n'hi ha 6, també al costat d'aquests hi ha el Rolls de la Duquesa d'Alba, que és un cotxe espectacular de dues places, molt maco, i al costat, doncs, en seguint, doncs, hi ha el que és General Motors, que és Cadillac, en fi, Corvettes n'hi ha 7, Buicks, Parkers, Mercedes, de tot, mai.
0: Cal dir que en Marc compagina el manteniment del museu amb algunes curses en les que hi participa, ja que corre en fórmula a circuits com ara el de Calafat, el d'Albi a França, el Motorland d'Alcañiz o Los Arcos a Navarra. Però al seu museu no només hi ha cotxes aparcats. Les motos també hi tenen el seu espai. I no pas petit, perquè en té gairebé 400. Reconeix que abans era més fàcil d'aconseguir-ne, especialment a Itàlia, però que ara és més complicat perquè estan a preus molt rebentats.
1: Des de jove, a mi m'agraden les motos de muntanya. No cal dir voltar com un tesosa, no? I sempre m'ha seguit quedant aquí a Gossanillo. De tal manera que ha durat molts anys, que hem anat molt, molt, sobretot a Itàlia, aquí hi havia moltes motos, que avui dia no en queden. Sobretot el que era Turà, Milín, Reis, Emilia, Modena, Padova, Vímola, i allí, doncs, a la fira, doncs, trobaves de tot. Fèiem un munt de viatges. Cada vegada que hi anàvem amb un cotxe en remolc, portàvem de 9 o 10 motos. Esclar, tot això a base de molts anys, doncs arriba un moment que vas incrementant això. Avui dia s'ha fet molt difícil perquè estan tots els mercats especulats, uns preus disparats, i, en fi, avui dia, doncs, és una miqueta diferent. Però tots els motos les he aconseguit, a Espanya també, no cal dir, a França, algunes a Anglaterra, i moltes, moltes d'aquestes de muntanya, sobretot a Itàlia.
0: I no podem descuidar-nos dels tractors, tenint en compte que Riudoms i tot el paisatge que l'envolta és terra de profunda arrel agrícola. De fet, en té 40 de tractors a les seves instal·lacions, majoritàriament adquirits a França, on la mecanització del camp va ser molt més avançada que no pas a casa nostra. També del país veí prové un dels dos avions que podrem veure en el museu.
1: A veure, dels avions, tots dos fabricats en fusta, són de l'any 50 i 51, un és un Aixa i un ZB, i l'altre és una Hobel Compostela. L'Aixa, que es va fabricar a Madrid, com he dit, l'any 51, i la Hobel se va fabricar a França, amb motor oposat continental de 4 cilindres de 90 cavalls i fa molta petxoca.
0: Tot això i molt més en un museu que es pot visitar els diumenges al matí, des d'aproximadament les 10 i fins a quarts de dues. Hi ha tot tipus de públic, des d'escoles, passant per centres d'aprenentatge de l'automoció i autocars sencers de persones atretes per la temàtica. En Marc explica que un 80% de les visites que hi arriben són de francesos, que ho valoren moltíssim. I destaca que, just abans de la pandèmia, fins i tot havia arribat a acollir en la visita guiada 11 autocars ben plens al llarg de tot un dia.
1: Nosaltres estem oberts tots els diumenges a partir dels 10 del matí. La guia la fa jo i dura la visita. L'aficionat que ha vingut li agrada i s'hi sent identificat. Arriba a durar 2 hores i mitja. I parlaríem a 6 hores i no cabria mai, perquè és un món molt obert. Pots parlar de cotxes, pots parlar de marques, pots parlar de logotipos, pots parlar de rècord mundial de velocitats, pots parlar d'històries, i és molt extens. Aleshores, el museu l'obrim a les 10, podríem dir que 2:15, i tots els diumenges. Salvo, per això sempre dic que millor trucar, perquè com que vaig en carreres, que no coincidiries, que quan vingués algun aficionat, trobés tancat i diria, vaja, puc dur, que està tancat. Millor per a trucar, i si això, doncs segur que està obert. I la visita, doncs, quan s'entra al museu, doncs allà fem l'exposició del que es va veure, el que està exposat, i, bueno, doncs ho comença i anem fent història. Però tot el que parlem, molt complet, perquè m'agrada molt, i estic documentat.
0: Un museu de cotxes d'època fet per l'esforç tant econòmic, logístic, físic com de temps d'una família, el Marc Vidal, la Inés Fongivell i també el seu fill, el Marc Vidal Fongivell. Si un diumenge us ve de gust apropar-vos a Riudoms i veure aquests models, contacteu amb ells. La manera que teniu de fer-ho és a través del telèfon 660 68 54 99.
2: Sinnes.
0: Vinga, anem d'excursió, anem a caminar una mica. I avui el Xavi Tió, que el tenim per aquí. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard.
0: Ens porta cap als límits territorials entre Catalunya i l'Aragó.
2: Just. Es tracta d'anar a pujar al mirador del Puig de Millà, que ens recompensarà amb unes vistes superbes sobre l'embassament de Canelles, a la Noguera Ribagorçana, com deies, fronterera amb l'Aragó, a ponent de la Vall d'Àger, és a dir, a tocar del Montsec d'Ares.
0: Vinga, anem al punt de sortida.
2: Hem d'anar a començar a Millà, un poble
0: on és
2: petitó,
0: Millà?
2: De 5 cases senceres, a l'extrem oest de la Vall d'Àger. Des del poble en sortim per davant de l'estudi, l'antiga escola, un gran edifici al costat de la gran, entre cometes, pel tamany actual del poble, església barroca de Sant Pere, que ens indiquen l'antiga importància del poble, que havia estat el segon més gran de la vall, en contrast total amb la situació d'avui dia, que quasi sembla un poble abandonat. Passem per la Font de Millà, just a les últimes cases, i comencem a davallar. Més endavant, en un colze, trobem la Font del Cinto, amb uns safareixos i un aljub, tot en desús. Acabem de baixar a traspassar el barranc de les Arnes i comencem a remuntar per l'altra marge, per entre antigues feixes, avui ermes. Passem alguna barraca, alguna era i alguns ametllers i oliveres que encara sobreviuen. Per camí ben fressat, va fent ziga-zagues per entre un bosc d'alzines, amb alguns trams empedrats, va guanyant altura i comencem a veure el poble amb el taló de fons del Montsec. Al cap d'una estona, el camí s'aplana, revolta un parell de torrents i entra cap a la capçalera del barranc de l'Horta, on veiem uns corrals arrecerats a una paret balmada. Aquí el camí gira en un colze marcat a la dreta, en un trencall, i al poc arriba a la cova del Biot del Paraire, ran de camí. És una cavitat amb una entrada gran i una única sala d'uns 25 metres de profunditat per uns 15 d'ample i la cúpula arrodonida d'uns 12 metres d'alçada, on entrem per una rampa descendent que ens mena a la paret de la part septentrional de la sala, recoberta d'una capa de cristalls de calcita de considerables dimensions i poca consistència. Malauradament, quasi tots aquests cristalls trencats.
0: Escapçats, no? És a dir, s'ha trencat pròpiament el que és la pedra, no? El mineral.
2: El cristall, pròpiament, estan escapçats. També, a més, a la part dreta, sempre que no hi hagi sequera, hi ha un petit gur amb aigua provinent de filtracions. Vista la cova, reprenem el camí, passem per les runes del Corral del Paraire i entrem en un altiplà insospitat, ple de càdecs de considerables dimensions, alternat amb zones de rascler, amb la calcària ben clenxinada d'esquerdes, i ja un darrer tram, ja de terra, ens du al Puig de Millà, alçada màxima de l'excursió. El camí no passa ben bé pel vèrtex geodèsic i continua a nord per baixar fins al proper mirador del Puig de Millà, arran de Cinglera, on la verticalitat de les parets ens sorprèn i veiem les aigües de l'embassament de Canelles 500 metres sota nostra. El paisatge és aeri, és grandiós, és majestuós, en fi, tots els adjectius que li vulgueu posar, talment a vista d'ocell, banda i banda del riu. D'aquest primer mirador podem continuar encara un tros més a la vora del Cingle cap a nord, fins a una altra punta, encara més baixa, i aquí ja la vista és espectacular.
0: Encara millor, encara millor.
2: Sí, sí, sí, encara és més bonica. Cap a nord en veiem els tres sectors del Montsec ben definits, amb la bretxa de Montrebei que s'insinua al davant nostre, l'ermita de la Pertusa a l'entrada sud de Montrebei, el poble de Montfalcó a l'Aragó, Corçà a Catalunya, sota nostre el Congost de Fet, a la part més engorjada del riu. Cap a l'oest arribem a veure ben bé fins la Sierra de Guara, veiem la Penya Oro al sud de Jaca, els infiernos, és a dir, cims de 3.000 metres de la zona axial de Pirineu, la zona de Panticosa, veiem l'imponent massís del Mont Perdut, més proper al Cotiella, per darrere el Montsec veiem que treu el cap el Montsent de Pallars, i cap a llevant veiem tota la vall d'Àger fins la gran mola arrodonida del cim de Sant Mamet, i encara treu el cap per darrere de Collegats un tram del Cadí i el Puig Sobirà al costat del Port del Comte. Cap a sud veiem Los Picons, és una serra menor, i les Pales del vessant nord del Montroig amb Montserrat per darrere. És a dir, impressionant, aquesta és la paraula. Retornem al Puig de Millà, desfem un tram de camí i ens desviem pel damunt de la gran altiplanícia calcària, seguint un senderó molt poc marcat, fins a arribar a l'ampli i desolat Pla de les Bruixes, on trobem una pista que seguirem tota l'estona, va girant a l'est i que, a través del petit coll de Morell, ens retorna a Millà, després de passar encara pel santuari de Sant Llubí, un santuari d'un edifici del segle XVIII, on, segons la tradició, es feia la benedicció dels ramats.
0: A distància recorreguda?
2: Doncs poc més de 15 quilòmetres.
0: Desnivell?
2: 500 metres de desnivell positiu.
0: Temps?
2: 7 hores en total, incloent-hi totes les parades i vistes i parades per dinar i el que calgui.
0: Grau de dificultat?
2: Jo li posaria 2 sobre 5, una mica pel desnivell i una mica perquè hi ha trams de camí poc còmode.
0: Referències?
2: I tenim la proposta d'aquest itinerari, el magnífic blog dels nostres companys engarristes, que és engarrista.com, que ara feia força dies que teníem oblidats.
0: I per això els recordem. Xavi, tio, fins a propera.
2: A reveure.
3: Sendes.
4: Hola, què tal? Soc en Jordi Canal Soler, fotògraf i escriptor de viatges, i avui us he vingut a parlar d'una illa molt i molt especial per mi, que és l'illa de Raroia, a l'arxipèlag de Tuamotu, a la Polinèsia Francesa.
0: Els quaderns del viatger ens menen avui, doncs, ja ho he sentit, fins a unes terres absolutament remotes per nosaltres, envoltades de l'oceà Pacífic. De fet, terra ben poca, perquè, com passa en moltes illes de la Polinèsia Francesa, és un atol, una illa en forma d'anell formada per l'acumulació d'esculls de corall, Raroia. Ens hi porta en Jordi Canal Soler. Hi va anar fa un temps i avui ens comença a explicar en diversos capítols com va explorar aquestes illes, com va ser el periple per arribar-hi i què va ser el que el va motivar a anar-hi, a aquesta illa tan remota. Tot seguit, amb tots vosaltres, Raroia.
4: Raroia es troba a l'arxipèlag de les Tuamotu. De fet, és una de les 87 illes que conformen aquest arxipèlag. I, de fet, totes les illes d'aquest arxipèlag, que és un dels 5 que conforma la Polinèsia Francesa en global, són molt similars, que són en forma de cercle, en què la franja de terra es situa simplement en el perímetre d'aquestes illes, són el que es coneix amb atolons de corall, i l'interior el forma una llacuna més o menys protegida de l'oceà, alguns amb entrada que permet accedir-hi amb vaixell i d'altres no, que és més complicat, i totes elles, doncs, de roca coral·lina, una vida submarina realment espectacular i farcides de cocoters, de matolls, però sense més elevació que, doncs, mig metre o un metre, que és el màxim d'alçada que tenen aquestes illes. Són anells, de fet es diuen anells de tolons, i de fet històricament o geològicament provenen d'antigues illes volcàniques muntanyoses que es van anar erosionant mica a mica, i l'únic que n'ha quedat és el cercle de corall que envoltava aquestes illes i que s'ha anat mantenint i engruixint, doncs, al llarg dels milions d'anys. Quina motivació m'hi va portar? Doncs, sobretot, van ser dos esdeveniments molt importants, més o menys lligats, que un va ser l'expedició del Kon-Tiki, de Thor Heyerdahl, que es va donar el 1947, i després, posteriorment, un dels tripulants que anava amb la barca de la Kon-Tiki, que era un antropòleg suec anomenat Bengt Danielsson, va tornar-hi després, als anys 50, s'hi va quedar uns anys, i va escriure uns llibres sobre com és la vida a l'atoló, a Raroia, però clar, en aquells anys, no? I pels dos fets, doncs, per una banda, per celebrar aquests 75 anys de l'expedició del Kon-Tiki, però després també per poder avaluar o veure o distingir com ha canviat la vida a la Polinèsia durant aquests 75 anys, doncs també m'interessava anar-hi, i amb el bagatge d'haver fet la lectura dels llibres de Danielsson, no? Justament per poder comparar. Per arribar a aquesta illa, doncs, afortunadament no és tan difícil com l'any 47, que ho van haver de fer en barca, no? O en aquella època, doncs, es feia amb un vaixell, bastant setmanes i setmanes, sinó que actualment comptem amb els avions, però de manera limitada. De fet, per anar-hi des de Barcelona, que vaig haver d'agafar un avió fins a l'aeroport Charles de Gaulle, a París, perquè des d'allà surten o bé els d'Air France, o bé el que vaig agafar jo, que és un avió d'Air Tahiti Nui, que és la companyia important local de la Polinèsia Francesa. i de fet una mica serveix com a immersió directa a la Polinèsia, tant per al menú que et serveixen allà o les pel·lícules fins i tot que pots veure mentre va durant el viatge, que dura moltíssimes hores, o sobretot perquè només entrar i passar el llindar de l'avió et donen una flor d'una tiare, que en diuen la tiare de Tahiti, que és la flor tradicional d'allà, que llavors et poses darrere l'orella i et va perfumant durant tot el viatge. I aquest vol, que comença a l'aeroport Charles de Gaulle, dura moltíssimes hores, gairebé tot un dia, però és tan llarg que ha de fer escala tècnica a Los Angeles. Fa escala a Los Angeles, allà baixes un moment de l'avió perquè puguin reomplir els dipòsits en combustible, tornes a entrar i acabes finalment a Papeete. I allà doncs ja ets a la Polinèsia, però encara no ets ni a l'arxipèlag de les Tuamotu, no? Allà convé doncs estar-hi un temps per acabar de... que et passi una mica el gel, potser, però també donar temps a que no perdis el següent vol, perquè per arribar a Raroia es necessita una avioneta de, en aquest cas Air Tahiti, que és la companyia que fa els vols interns, i aquest és un vol setmanal, només surt els dimecres i torna els dimecres. I si perds aquell vol, doncs t'has d'estar una setmana més esperant-lo, no? I és un vol que, a més, aprofiten per anar visitant diferents illes. De comptar que per poder visitar tots aquests atolons, no tots tenen aeroport, de manera que des de l'aeroport més proper allà et pots moure en barques per anar a les illes que no en tenen, però sí que els que tenen aeroport i més o menys estan a la mateixa línia de vol, van parant. Paren, baixen passatgers, en pugen de nou, tornen a volar, paren a una altra illa i així fins a la tercera illa, en aquest cas que va ser Raroia, on vaig arribar jo finalment i m'hi vaig estar doncs una setmana fins al següent vol que hi havia per poder sortir. Realment és una illa amb moltíssimes activitats per fer. Per una banda, parlar amb la gent, perquè és el que jo anava a fer per poder conèixer que hi havia darrere fons de la història de la Contiki, que és el que recordava la gent, o que recordaven també de la presència de Ben Danielson. Doncs ja només amb això ja vaig haver d'anar parlant amb gent. Això sí, sempre ha de ser en francès, perquè aquí, doncs, anglès, poca cosa, i fins i tot algun gent gran no parlava ni francès, parlant o tahitià o paumotu, que és la llengua local. I amb aquesta setmana doncs activitats des de sortir a pescar, que allà de seguida la tradicional benvinguda polinèsia te la fan, i també quan veuen que ets un viatger que s'interessa per la seva illa, justament el que volen és doncs donar-se a conèixer, i per tant doncs em convidaven a menjar, a fer activitats amb ells, em portaven en barca doncs per exemple a pescar, ells pesquen o bé amb mams, tradicionalment seria amb la canya, o si no, allà hi ha molta presència de pesca submarina. Llavors ells en són especialistes, no? I llavors em portaven a fer pesca submarina. Jo mentrestant no pesco, però sí que anava fent busseig, no? Snorkel per allà. A part de la pesca, doncs també hi ha la visita, per exemple, a Motu Tahunamaru, que és la petita illa on va arribar la Contiki, que hi ha un petit monument, i llavors doncs pots estar per allà, veus fins i tot algunes traces encara del campament que van fer els escandinaus que anaven sobre la Contiki, perquè hi van haver d'estar durant dues setmanes. O, per exemple, també una de les activitats que pots fer és veure com fan copra, que és una de les altres coses que fan allà tradicionalment des de temps antics, que és el que és l'elaboració de coco sec, perquè el venen i d'allà en fan oli de coco, aquest oli doncs, que podem anar al supermercat i comprar-la per fregir, o el que s'utilitza per moltes cremes facials o de cos, doncs aquest oli s'obté així, es talla el coco, es deixa secar, i quan està sec doncs es posa en un sac, es ven, i amb això el que aconsegueixen ells doncs, és tenir una mica de diners per poder-se comprar altres coses que o bé fan venir amb avió o bé fan venir amb vaixell. I per últim també, altres coses a fer doncs és justament visitar alguna granja de perles, perquè aquí diguem, de les tres grans activitats que hi ha, que seria la pesca, el fer la copra, tallar el coco, o tercera, les perles és de les més importants. La perla de Tahití, de la Polinèsia francesa en general, és molt reconeguda perquè és una perla negra molt fina, molt ben cuidada, i diuen que les perles d'aquí, de Raroia, són de les més boniques i bones de tot el mercat, o sigui que també hi ha una riquesa aquí i hi ha part de la població que treballa allà.

0: Doncs acabem aquí el Sendes d'avui. Ens acomiadem de tots vosaltres, l'equip que el fa possible, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, el Jaume Monés. Esperem haver-vos enriquit una mica més el coneixement del nostre món, o si més no, esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres. Fins al proper programa, us diem, com sempre, i que tingueu una molt bona ruta.
1: Bona nit.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Oi.
6: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de la P7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
7: For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies, of exquisite delicacy, which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul. Alas, how rarely. Only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream.

0: I parlant d'emocions.
1: 11.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Si mi digari di fuori!
4: Uni final al teu dia. Tornes a casa. Relaxa. Tens un paradís.
5: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
6: Notaràs la diferència.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Ringuin! Ringuin!
2: Tots els nostres records.
3: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
4: És molt divertit, ens ho passem molt bé.
5: Escolta.
6: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
7: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
8: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
9: Tu pots ser part del canvi.
10: Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.
11: Atenció al Festa Festa.
12: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
11: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
12: Festa Festa.
13: Amb Amadeu Carbó.

0: els caps de setmana passen coses bones.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: La nit.
1: Si algú et parla malament de mi, cal preguntar si ho pot demostrar. I si no pot, millor que abans de parlar, aprengui a callar.
2: Mmm, que bo!
3: Benvinguts a la Biblioteca de Figueres, una biblioteca pública oberta a tothom. Pots venir a la biblioteca a llegir una estona o a consultar material, però si el que vols és emportar-te a la casa, et caldrà el carnet de la biblioteca. Te'l farem gratuïtament en un moment. Només cal que ens portis un document d'identitat. Amb el carnet podràs emportar-te a casa llibres, revistes, música, cinema i tenir-ho durant 30 dies. Si necessites aquest material durant més temps, pots renovar-lo fins a dues vegades, sempre i quan no hi hagi ningú que el tingui reservat. D'altra banda, si et cal algun material que no està disponible, te'l reservarem i t'avisarem tan bon punt el retorn. Si et pots informar de totes les nostres activitats, pots fer-ho a través del web de la biblioteca o seguint-nos a Facebook, Twitter, Instagram. Ja ho veus, a la biblioteca t'oferim una porta oberta al coneixement i esperem

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.
2: It's not a problem that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara?

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: Bona nit.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
3: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
2: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
4: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de Castells de cap per avall.
1: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
2: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-Sacra.

0: música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Per saber de música, cal conèixer la música.

0: Vols fer una denúncia i que surti per televisió? Ràdio Vilasacra t'ho posa fàcil. Deixa el teu missatge amb 5 cèntims del que vols denunciar al 607 77 96 09.
1: Ai, maleïts mosquits.
2: Ah, i allà una panarola. I aquí una rata.
3: És qüestió de control i eliminació. I Fora Plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? ForaPlagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: programa de programes.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Trinco, trinco o bitllo, bitllo.
3: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Notes la diferència?
4: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vila-sacra des de la capital del món.
4: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a

0: altres músiques.
1: Sensacions. Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que

0: estació.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
3: A l'espai el temps no passen hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre i oh. Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
4: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
5: Tria Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
6: Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
7: Sona bé!
8: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
9: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
8: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
9: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
8: Important, en un refugi...

0: del ter.com i el 662 14 94 69.
1: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
2: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Espanya't que s'acaben!
2: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.

0: Johnny.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Les colònies de cats a la ciutat de Girona s'han reduït de 124 a 78 i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas més en el control i la gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció als gats malalts i les adopcions a través d'uns protocols. Girona, Maria Rovira.
3: El nou programa de gestió de les colònies felines a Girona fa un salt qualitatiu en l'aplicació del mètode CERT de captura, esterilització, registre i retorn i s'amplia ara amb criteris de benestar animal. Segons la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, és un pas endavant en la responsabilitat municipal de protecció i control amb un programa integral que dona estabilitat i amplia les actuacions.
4: Contempla, doncs, protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment, doncs, aquesta convivència no només tinguin major benestar i qualitat de vida, sinó que a més tinguin oportunitats d'adopció i, a més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, que sigui amb l'hàbitat, tenint en compte inclús punts de vista sanitari.
3: Amb aquest pla s'avança, doncs, també en el tractament dels gats malalts amb una atenció més protocolitzada i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies.
4: Totes aquestes voluntàries, el que fa aquest programa és que els dona una formació anual en relació a la gestió de les colònies, en tant que com s'han d'alimentar, quines situacions s'ha de poder atendre el gat, en situacions d'urgència, de salut del gat, en quines situacions s'han de poder capturar, com realitzar la captura.
3: El fet de tenir les colònies felines geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament i en 6 anys s'ha passat de 124 a 78. L'objectiu és, segons la regidora de Benestar Animal, que es continuïn reduint, perquè pels gats no és el millor entorn on viure i per això cal incidir, diu, en campanyes d'esterilització per evitar també abandonaments i incentivar adopcions.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: să cauți. Nu am esplatiu.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
2: En el 107 de la FM...
3: La fem entre tots.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Coses per somiar. Hi havia una vegada, els records dels comptes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys.

0: i la secreta.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
4: per tu
3: i per tots.
4: Escolta'ns,
3: t'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Riot, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
1: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
0: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
1: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.

0: viatge en el temps.
1: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
2: Bé, no?
3: Quan arriba l'acústica, Figueres es transforma i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa la Ludwig Band.
4: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
3: Xavi Pasqual n'és el director.
5: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
3: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja amb boes, humor i reverència. Soy un chico normal. A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Tu pots ser part del canvi.

0: ये चिक्का पिक्का पयरी कक्का मत तोड़ते ही बकरी का बतनी सिस पॉल्टिक्स पिक्स पयरीक्स का मत तोड़ता ये बकरीक्स.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biom bovell del seu pare, i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí. Mariona Seguranyes és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Pot ser part del canvi.

0: aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Qui té un os de peluig? A què són tendres i bonics? En aquest poema tan bonic i dolç parlarem d'ells. El sentim?
2: Hola, sóc la Júlia Simón Aguilar. El poema que he escollit es diu El os de peluig. La gent que l'ha escrit se diu a mia fatró Elena Vidal. He escollit aquest poema perquè m'agrada. El os de peluig, el meu pobre os de peluig, és tan vell que tot és cruix. M'és igual, però jo me l'estimo. No ho veig, és el meu nino.
1: Moltíssimes gràcies, Júlia, per recitar aquest poema. Un poema tendre i bonic com un os de peluix. Fins al proper Embaladits.

Si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 100 i 55 km. I fins i tot 10 km per gaudir en família. Informa't a trailwalker.oxfamintermont.org.

0: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp. Bon dia. Estem en una societat canviant. Rarament podem preveure el futur i la incertesa s'ha instal·lat en les nostres vides. Abans tot era més clar i quasi bé podries preveure com seria la teva vida. La incertesa està demostrat que és una part essencial de la depressió i de l'ansietat, i no tothom és capaç de mirar el futur sense preocupar-se. Els preus de les matèries primes són canviants per la guerra que tenim i el mateix passa amb els preus dels aliments. També depenem de si hi ha una bona collita o si no. Una cosa de la que ara ens podem fiar bastant és el pronòstic del temps, i és que els meteoròlegs, amb tots els avenços, ja poden mirar el cel i encertar en el seu pronòstic. Els joves que han fet la selectivitat estan en la incertesa de saber si podran entrar a la universitat que volen. I si pensem en la jubilació, ara aquest tema no està tan clar i podria continuar amb moltes més coses. I ara, per postres, una altra incertesa. Seran capaços els líders dels diferents partits de mirar pel bé de tots o es continuaran mirant el malic? Molts ja van votar. Ara, si us plau, que es treguin d'aquesta incertesa.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.

0: Nadal de l'estiu per als castellers. No s'ha acabat l'any, però li queda poc. És d'aquells dies que fas el que sigui per ser-hi i si la força m'ajut fa ser lluny, buscaràs la manera de connectar-t'hi, amb una videotrucada o posant castells en xarxa. Cada any, quan arriba Sant Fèlix, s'ajunten la sensació d'uns dies tranquils que es van acabant per tornar a la rutina i aquelles ganes de celebrar els grans castells i les grans festes que els acompanyen. El no vull que passi, però tinc ganes que passi. Saber que després encara quedarà molt per fer i molt per viure. Que allargarem les grans diades i els dies de platja tant o més del que el cos ens permeti i que aleshores Sant Fèlix haurà estat només l'inici d'un bonic final. És curiós perquè fa 4 anys que intentem explicar aquest dia i cada any les sensacions d'arribada són diferents de l'anterior. Però sempre acaba sent un dia de pensar poc i viure molt, el que sigui. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Com esteu, Aina Mallol? Bé fotuda, eh?
1: Bueno, no estic en el meu prime, però estic mirant si aquesta veu és prou seductora per fer un programa.
0: Bueno, fa 2 anys t'estàs a punt de casar.
1: És cert, 3 ja.
0: 3?
2: Uau.
1: Com passa el temps, eh?
0: Mare de Déu. Bueno, millor no contar-los. Judit, què tal?
2: Molt bé, jo ja estic amb el cap directe a Sant Fèlix, eh? Jo estic ja amb el meu cubat de
0: festa. A la tarda. Ella s'ha saltat el gros.
2: M'he saltat la diada, no, també.
0: Doncs comencem parlant inevitablement dels castells que hem de veure per Sant Fèlix.

0: ha un tema a descobrir.
1: És que ho sabia que us agradaria.
0: És important envoltar-se de gent que hagi viscut a Vilafranca aquests dies.
1: Correcte.
0: Aina Mallol, ets la nostra aliada preferida.
1: Gràcies. M'agrada servir-vos d'algú.
0: Sabem l'ordre a plaça, 30 d'agost al migdia, plaça de la Vila. Gairebé definit també el castell de sortida per part de les quatre colles, o almenys això nosaltres pensem. Sempre hi pot haver un gir de guió. I com el que dèiem, ja està bastant dibuixada la diada, l'ordre d'actuació, colla vella, verds

0: Tenen també aquest idili amb el 4 de 10 que els hi serveix per tenir més fe que assaig, potser.
1: Sí, perquè tantes proves no han fet.
0: Jo diria que...
2: Sembla que no. Jo també diria com l'Aina, jo aniria directe amb el 4 sense folre, que ja tothom ho sap. A primera ronda i després aniria a buscar el castell de 10 directe a segona, perquè si no, si ja et se t'allarga massa la diada i no el deixaria per tercera ronda.
1: I a la tercera ronda, amigues, què hi posem?
0: Clar. Aquí hi ha la carta senzilla, que si t'ha passat amb algú amb el 4 de 10 has de treure, com puguin ser el 5 de 9 o el 4 de 9 amb el Pilar.
2: O
0: els castells nets.
1: En plural, castells nets.
0: Clar, és que aquí passa una cosa, que és... Tothom sabem que el dos net s'està assajant, que han fet bones proves, que s'ha passat net, bla, bla, bla. Però molt poca gent està parlant de l'excel·lència que ells diuen sobre el 3 de 9 net.
2: Però tu realment veus el 3 net dibuixat a Sant Fèlix per part de la Colla Vella? Ostres, que és molt aviat, eh? Bueno, és que clar, estem a 30 d'agost, però el ritme d'aquest any...
0: Jo tenen ganes de guanyar. Sí. Entén-me. Saps? Posats a fer números...
1: Tu fas el 3 net i no cal ni que facis el Pilar. Yeah.
0: No cal que facis números.
1: Te'n vas a la Palma.
0: Correcte. Llavors, bueno, em sembla una carta que jo no descartaria del tot.
1: Oh. Ai, la Mallol, has generat un hype ara mateix a tot Catalunya que no ho saps ni tu, eh?
0: Bueno, bueno. Ja, és una cosa que m'agrada en general.
1: El seu plus de la nòmina i porta el hype.
2: És que... Si estava nerviós abans de començar el programa per Sant Fèlix, ara ja, amb això del 3 net, bueno...
1: Llavors, com veieu el 4 de 10 de la Vella? Perquè potser és el que ha sonat més i tal...
0: Clar, aquí hi ha un problema.
1: Les dades.
0: L'estadística.
2: Parlem d'estadística, ai, no.
0: Perquè, a veure, no s'ha descarregat mai el 4 de 10 a Sant Fèlix. Dada 1. 2. Normalment cau. És a dir, només té, crec que menys d'un 30% de possibilitats de descarregar-se. Bueno, diríem que així, si et poses a tirar la moneda, té més números de que caigui cara, ai, creu que cara.
2: Doncs vist així, 3 net a segona ronda directa.
1: I no fas la tercera.
2: I no fas la tercera. I cap a la Palma.
1: Bueno, també és veritat que hi ha com molt d'estudi de tempos i tal, que jo crec que és la clau tant el 4 de 10 de la Vella com els 3 de 10 que hem de veure, de que si va ràpid té més possibilitats d'èxit. Això és...
0: La Vella, he de dir que enguany no ha brillat per la seva rapidesa.
1: Ja, aquest és el tema. Però bueno, en qualsevol cas, qui també es planteja un castell de 10 és, perdoneu, m'he equivocat, el segon són la Jove de Tarragona i no els sí. Castellers de Vilafranca.
0: Sí.
1: La Jove de Tarragona, que després del 5 a velocitat supersònica que van fer al Catllà, doncs ja tenen castell de sortida.
0: Claríssima. A més, un 5, jo crec que extraordinari. Clar, a segona ronda, si hi ha el castell de 10, és el de sempre. Hauria d'anar al Pepino. No hi ha
1: si
0: més.
1: El tens, l'has de treure.
0: Sí, sí.
2: Jo penso que aquest 5 els hi pot donar aquesta empenta necessària per tot el que hagi de venir després. És que el que han ensenyat a la diada del Catllà, el 5 que van fer, va ser brutal, va ser extraordinari.
1: Torna a ser ADN Jove de Tarragona, sí. Aquest 5 de 9.
0: Sí, jo crec que és de les seves millors versions. Mm-hmm. Sí. Realment va ser excel·lent.
1: I per tercera ronda, tens un 2 o tens un 4 amb el Pilar que has d'acabar d'ajustar si realment vols que et vagi bé.
0: Clar, aquí és on has de mesurar què t'ha passat amb el 3, no?
1: Mm-hmm.
0: I veure si... El guai és que tens una carta que per poc et funciona, que és el 2 de 9,
1: sí,
0: saps?
1: Clar.
0: I no baixes de gamma extra.
2: A veure, si el 3 va bé, directe, 4 amb el Pilar, però clar...
1: Bueno, potser et convé més baixar una marxa i després fer el Pilar de 8 tranquil.
2: Clar, això és un altre.
1: Eh? Jo, I no, marxar jo amb els 4 gamma extra.
2: Directe amb el Pilar... assegurant-te que descarregues el 4 amb el Pilar, però...
1: Depèn de l'assaig, no? A veure com ho acaben d'ajustar. I aquí està el tema. Castellers de Vilafranca. Creieu que ells sí baixaran una marxa tercera ronda per aquest sonat i rumoritzat Pilar de nou amb forra, manilles i puntals?
0: És que crec que hi van. Vaja. A més, crec que... Per mi l'Arbós és la ratificació de que ara només han d'assajar dos castells.
1: Ja.
0: Que és 4 de 10
1: i la de 9.
0: Perquè el fer altra vegada el 5, el deixar el 9 de 8, el fer altra vegada el 4 amb el Pilar, deixar la torre de 9, claríssimament.
2: Però és que jo me'l crec, aquest Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, jo el veig allà. Me'l crec molt aquesta temporada, ens han ensenyat uns pilars de 8... que fan enveja.

0: Vull... A mi em sorprèn perquè és molt aviat. Vull dir, estem a 30 d'agost.
1: Sí, però són castells que... Entén-me que ells ara han arribat al seu moment culminant de gent, també. Llavors, aquesta setmana l'has d'aprofitar.
2: I per què esperar-te esperar-te 1 de novembre si el pots treure ja?
0: Però abans han de fer un 4 de 10, que, com dèiem abans, no té els millors registres a la plaça de la Vila.
1: Correcte.
2: Tenen feina.
1: Aquest és el seu gran repte. Crec que aquí és on l'Àngel haurà de fer més de coach,
0: sí,
1: no mental, que una altra cosa, perquè, evidentment, on han de posar les seves energies és en la segona ronda.
0: Però penso que si enfronten el 4 de 10, com van afrontar l'altre dia l'Arbós el 3 de 10, que no s'ho van pensar, i el Folra no estava lo quiet que sol estar el Folra dels castellers de Vilafranca a l'Arbós, eh? Però... ells anaven directes a descarregar-lo primera ronda i bueno, no hi havia qui els parés, saps? Vull dir que al final crec que és la mentalitat forta dels castellers de Vilafranca amb això.
1: Sí, sí, hi ha molta convicció, jo crec. Veurem si és suficient per enfrontar tot el que volen enfrontar.
2: Clar.
1: I, evidentment, clar, si a la tercera ronda has de baixar pistons, clar, tenen una gamma per baixar pistons infinita.
0: Tot el que vulguis. I Colla Joves en quarta posició, crec que és la més difícil segurament de Sant Fèlix, perquè és tardíssim.
2: També l'altre dia em deia el Quico que, clar, ells en principi van últims, però a saber com acaben, perquè entre els intents desmuntats i tot, a saber on es posicionen al final de la diada. Vull dir que potser comencen últims i acaben primers. Jo crec que tenim dos castells segurs, que són el 4 net i el 2 de 9 en Folre Manilles. I aquest tercer castell, que a Igualada li vaig intentar treure, però no hi va haver manera, jo, si fos ell, tiraria pel 2 net, potser.
1: Clar, jo crec que és on han invertit més, també, i on tenen també part de la seva essència. Són uns especialistes en els castells nets i, per tant, crec que hi tenen més confiança, fins i tot, que en un possible 5 de 9.
2: Sí, totalment d'acord.
0: Tinc la sensació que estem parlant d'humilies. A veure què fa l'Aina.
1: Disculpeu.
0: Aina, t'agraïm moltíssim l'esforç que estàs fent en aquest programa.
2: No, però...
0: veurem tot el que passi a Sant Fèlix. Pilar de Buit, les joves? Sí,
2: en principi,
0: o no?
2: Sí, no?
1: Jo crec que ja és el dia, no?
2: De fet, el volíem fer Igualada, finalment, per les proves que vam fer divendres van descartar-lo, però la idea jo crec que és anar-hi amb el Pilar de Buit, en Folre Manilles, per tancar.
0: Perfecte. Doncs anem a parlar d'altres coses que passen aquest cap de setmana, per molt que no ho sembli.
3: Tu i jo de la memòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
4: Al mar, al mar.
0: És festa major a Sitges, el dissabte a les 6 de la tarda, plaça de l'Ajuntament, amb la Jove de Sitges, els Minyons de Terrassa, Serrallo i Nens del Vendrell. Jove de Sitges.
1: Bueno, estan a tope, eh? Realment, jo crec que per poc que puguin aniran amb els dos castells de vuit, perquè també, a més, tenen aquest punt de rivalitat, jo crec que amb Vilanova, i tenen ganes de superar-se. Han hagut de fer molts canvis, és veritat, però, clar, és la seva festa major i, per tant, és una diada ideal per fer-ho.
2: Exacte, juguen a casa, jo crec que és el moment on més gent poden arreplegar i... a fer el màxim que puguin. Sí.
0: A més, s'estan agradant les joves de Sitges aquest any. Llavors, això també, amb l'autoestima alta, tu hi vas diferent. Minyons de Terrassa, Judit.
2: Penso que la idea és 3 de 9 amb Folre, 5 de 8, 4 de 8 amb l'Agulla, i si hi ha gent, un possible 4 de 9 amb Folre, però penso que els hi costa arrossegar aquesta gent necessària per poder muntar el peu del 4, per tant, no crec que el faguin.
0: Serrallo,
1: jo ja de mínim dic 2 de 7.
2: Tenen baixes, eh? Es veu que tenen, sí, baixes, però...
1: Però, bueno, veurem si volen seguir somiant. Jo crec que és la base. Com que ja no descarto castell de 8, ho dic per si de cas.
2: 4 de 8, jo.
1: Sí, sí, però és el dia de 5 de 7, segur.
0: Perfecte. I els Nens del Vendrell?
1: Tornen de vacances, 4 de 8. Jo crec que per poc que puguin, veurem si alguna coseta més, 2 de 7 o així.
0: Molt bé, tranquil·litat. I també hi ha alguna diada més, el dia de Sant Fèlix. Quina putada, si em deixeu parlar així. Actual dia de Sant Fèlix.
2: Tinc entès que la idea de les colles que actuen a Granollers és agafar i a la que acabin la seva diada directe cap a Vilafranca. És normal.
0: Sí. És que l'any passat hi havia una persona ja vestida com toca actuar a la tarda.
1: El tot el Bibus, que va venir directe de l'actuació a La Palma.
0: Bueno, doncs aquests afortunats són Granollers, Sabadell i Manresa.
1: Bueno, festa major de Granollers, on hi haurà Sabadell, Marrecs i Granollers. I llavors tenim la festa major de Manresa. Clar, aquí a destacar, jo crec, sobretot Granollers, que tenen el seu dia fort i veurem si fan alguna passeta més de les que ja han fet. I Sabadell, jo crec que clàssica.
2: En principi clàssica, i Marrex tornen de vacances i anem amb Castells de Set.
0: Molt bé. Sempre s'ha de tenir alguna cosa a celebrar perquè te n'has d'anar cap a Vilafranca.

0: Mallol, fa dies que treballes en una teoria.
1: Sí, sí, sí. De fet, mira, avui faré una cosa perquè tenia moltes ganes ja d'explicar-vos aquesta teoria que al final ens uneix molt més que ens separa. Va, us dono una pista primer.

0: doncs... A veure, noies, vosaltres, en quanta gent del món casteller diríeu que us heu liat?
1: Elisenda, jo passo a palabra, no sé.
2: 3 o 4.
0: Xifres de número, vols dir?
2: 3 o 4.
0: Vale. Bueno, és igual, no importa molt. Bueno, sé que aquesta declaració que us vaig a fer potser és una mica violenta, però nosaltres tres ens hem menjat les baves.
2: Bravo!
1: Ole!
0: Sé que dit així direu, hòstia, Ainara, t'has passat, sembla impossible amb aquest salt de dalt que hi ha entre nosaltres, però porto proves.
1: Ui, quina por.
0: Ja us l'he fet, o sigui que us ho imagineu, vale? D'aquí a aquí, d'aquí a aquí, d'aquí a aquí, vale? Està clar com hem compartit les baves, sí? Llavors, la meva teoria és que amb 5 persones, i dic 5 perquè parlem de diferents generacions...
2: 2 i mitja, més o menys.
0: Exacte.
2: Generacions i mitja.
0: Si fóssiu de la mateixa generació, amb 2, 3 ja ho teniu... tot el món casteller pot estar connectat. Tot, eh?
2: Tot.
0: Sí, sí.
2: Però aquí inclous...
0: Connectat amb baves, eh?
2: Però inclous fins i tot els històrics. Sí, tu creus que aquesta lliga també l'han jugat fa...
0: Jo crec
1: sí,
0: que anys no i anys. Som conscients.
1: Anem lluny, eh?
0: Però també hi han jugat, eh? No sabria si arribar a Isidro de Rabassó, però com a mínim...
2: Crec que no cal molestar-lo per això, Isidro de Rabassó.
0: Bàsicament que aquí el que es vull és donar-vos il·lusió perquè potser heu estat molt més a prop de menjar a la boca el que creieu que és el vostre crush del que us imagineu, eh?
2: A mi m'hagués encantat. Potser algú ja ho ha fet per tu. No cal que hi vagis. Bueno, és una teoria dura,
0: sí,
2: però que ens fa més humans.
0: Correcte. Jo només que ho sapigueu que en realitat aquí hem compartit més del que creieu.
2: Proveu a casa vostra.
0: Jo diria que és una cosa que heu de fer.
2: És com allò que deien abans de una ardilla puede viajar por toda la península ibérica de árbol en árbol. Pues tu pots viatjar
0: de colla en colla,
1: de Castellers d'Andorra a Xiquets de Cambrils.
0: Sens dubte. Potser necessitaràs 2 o 3 persones més de marge, però que hi arribes segur.
2: Molt bé, doncs pequeñas ardillas, seguiu fent gran el món castellà.

0: Doncs, comprovant aquesta teoria i sense tenir-ne ni idea de futbol, he decidit fer l'11 titular de cada colla per jugar la nit de Sant Fèlix.
1: Hòstia, que valenta. Jo és que sóc més de botar pilotes que no de xutar-les, però ja ho saps que nosaltres...
0: Aquesta frase, Aina...
1: Això és sempre.
0: No passa res. Si dic alguna cosa garrafal, vosaltres m'atureu, m'afeu la RCP
1: no, no
0: i seguim.
1: No, Judit és la que ha estat més a prop d'un palco
2: veure,
1: de futbol.
2: Jo que no pes i copetes de cava, sí, però pilotes, justé.
0: Bueno, jo m'hi tiro de cap i ja m'insultaran pel carrer.
1: Sí.
0: Ja sabeu que la nit de Sant Fèlix és un partit que es juga a minuts indefinits, des que passa la professor per davant de la Palma fins que marxa l'autobús de la colla amb opció de pròrroga en cas de lío màxim o tenir llit a Vilafranca.
1: Sempre, millor.
0: Llavors, amigues, ja es coneix l'11 titular de les colles.
2: Quins nervis.
0: De les 4 millors colles del país. Allà.
1: Vinga.
2: Som-hi.
0: Sota els pals, l'home o dona en qui més confiem, una assegurança de vida, qui et pot fer tocar la glòria i també el fracàs més estrepitós, capaç d'interceptar una baralla o d'aturar la tirada de canya més desorbitada. Juga aquesta nit com a porter titular el i la cap de colla.
2: Ole!
0: A mover-te amb ell.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A la línia de defensa, una muralla infranquejable formada per crosses i laterals. Gent sempre a la seva posició, que no fan gaire soroll, però quan arriba l'hora d'implicar-se en el partit, ells són allà, sempre a got ple i arromangats per treure el fang que faci falta.
2: Amb ells,
1: els treballadors incansables.
0: I a l'eix de la defensa, dominant el joc aeri, articulant la millor estratègia pels qui acostumen a perdre els seus amics, castellers de sang freda i molt Sant Fèlix a les espatlles, completen la línia de defensa els i les primeres mans.
2: Ens encanten.
1: És molt necessari, això, perquè tu necessites tenir algú alt detectat.
0: Correcte. Perquè... Nosaltres
2: I
0: tenim el Joel.
2: Fèlix, sí.
1: Anava a dir, i més jo, que sóc...
2: També. El meu 1,50 no m'ho permet, llavors.
1: Has de tenir amics alts.
0: Sí, sí, tampoc és molt alt, Judit. Tu pots jugar perfectament. Molt bé, passem al mig camp. Repartint joc, recuperant pilotes, tallant el joc dels rivals, el president i la presidenta de turn, ells sempre miraran pel bé de la colla.
1: Totalment. A més, amb el polo...
0: Jo veig Edu Álvarez allà, bueno, repartiendo juego. A la mitja punta dreta, una estrella acabada de sortir del forn, sol ser bastant jove, a prop dels qui lidera, creativa, imprevisible, amb el punt de bogeria d'un infant, imprescindible per fer de la nit una gran nit, els caps de canalla.
2: Molt bé!
1: Sí, sí, sí, claríssimament. Et munten una gincama en un moment, eh? Que no portin ni tot aros, eh? Quatre...
0: Pilotes, globus, sempre treuen sempre. Algun globus.
2: Quatre cons i vinga.
0: I a la mitja punta esquerra, ideària del joc, qui crea la màgia, el número 10.
2: Ara sí que nervis, eh?
0: Aina Mallol.
2: Ué!
1: Com sabeu que estaré allà, eh, putes? Allí preparada, eh?
2: No se li escapa res.
0: És el nostre Messi, ja està, no passa res.
1: Hi ha gent que fuja, de mi també t'ho dic, que tinc aquesta fama.
2: La mínima mal tremola al costat d'Aina Mallol.
1: Que la gent s'amaga per no veure.
0: Jo avui no surto, si hi ha Aina Mallol jo no surto. I a la davantera, i per sorpresa de ningú, no podia faltar... al centre, un tronqueti que vol seguir fent història.
1: Ara.
0: Després de descarregar el castell de Déu, els i les tronquetis allà estan.
1: Allà. És que...
2: No
0: pitxitxis.
1: Primera línia, primera línia. A veure quantes pilotes agafen.
0: A l'extrema esquerra, ojo aquí, especialista en robar el protagonisme quan ningú s'ho espera, ha vingut a la Diada amb samarreta i per dinar gratis,
1: oh?
0: L'amic que no en té ni idea de castells.
2: Home. Un clàssic.
0: Que s'ho emporta tot sense voler.
1: És lo exòtic, és que és el personatge exòtic de la Palma.
2: I a més el meu preferit.
0: Ell no sap si està parlant a una institució dels castells o no. Ell ho iguala tot.
1: Et pot preguntar què val més, saps?
2: I segurament
1: si
2: és el que més...
1: Si el 3 de 7 o el 3 de 10, és que és fantasia.
2: Segurament és el que més cas, que després t'entenes de tot gràcies a aquest.
0: Molt bé, fantàstic. Convideu amics i amigues.
1: Sí.
0: Random. I tancant l'11 titular...
1: Queda algú, no?
0: A l'extrem dret, sempre queda... Elèctric, incòmode, especialista en els girs de guió.
1: Sí.
0: Allà vigileu, perquè allà hi trobareu el vostre ex.
1: Oh, sempre a punt, eh? Per girar-te la nit.
0: Sí, sí. Jo us he de dir, com a porter,
1: sí,
0: hi veig tantíssim a Manel Urbano i Àngel Grau, Quico de Cabra també així amb braços creuats.
2: Sí.
0: No deixant passar ni una.
1: Sí, imagina't.
2: Ja s'hi posa.
0: La... també braços sí. Creuats, sí.
1: Sí, sí.
2: Els vaig els tots quatre.
0: Doncs no res. El minut i resultat a La Palma a partir d'una hora indefinida.
1: Allà estarem. I el pitjor serà haver-ho d'explicar després.
2: La setmana que ve.

0: I tenim a la Judit avui amb nosaltres, que fa de tot aquesta noia.
1: Fem el que podem.
0: Una tia fantàstica. I això vol dir que arriba un nou cas d'aquells castellers i castelleres que sí, però no.
2: Aprofitant que estem a finals d'agost, però que el sol i la calor sembla que són els principals protagonistes a les Diades Castelleres, anem a parlar d'un col·lectiu que segur que totes i tots heu vist alguna vegada a plaça. Aquella gent que fa les rondes de castells i quan arriben als pilars de 4 per tancar l'actuació diuen... Som-hi, fins aquí.
3: Ui, ui, ja sé de qui parles.
2: La faixa desapareix, entra en joc una birra freda a la mà i mentre els seus companys encara estan fent pinya suats, ells ja estan en plena postdiada. I és per això que el dia he volgut escriure una carta.
0: Són els més llestos de la classe.
2: Sí, sí. Benvolgut casteller de 3 rondes. Durant les rondes de castells fas veure que ets un casteller exemplar. Però arriba al final de la tercera ronda i passa una cosa extraordinària. La teva diada ja s'ha acabat. La faixa desapareix, la camisa s'obre i en qüestió de segons ja tens una cervesa a la mà. Perquè, evidentment, els pilars de 4 són una altra història. Són per estrenar castellers, per fer pujar canalla, per donar noves oportunitats. Però això sembla que no va amb tu. Amb els 3 castells a la butxaca et desenfaixes tranquil·lament, busques un lloc a l'ombra i si algú et pregunta si faràs pinya, respons amb tota la notorietat del món. Però si només queden els pilars de 4. I nosaltres t'estimem, perquè sempre hi ets i també tens dret a gaudir de la postdiada. Però hi ha una pregunta que fa massa temps que en ronda pel cap. És just donar la diada per acabar d'abans dels pilars de 4? És culpable o és perfectament legítim? Què n'opineu, noies?
0: Ui,
2: som-hi. Anem a obrir el meló.
0: Aquí és quan jo sóc un i l'Aina és un altre.
3: Sí.
0: Jo sóc el que marxa. Ja,
2: és que no. ho sabia.
3: Jo sóc claríssimament allà amb la faixa posada
2: del final.
3: I mirant de reull aquell que ha marxat, saps?
2: Això, no creus que et ve d'haver sigut cap de colla? Tant, sí, tant. Oi?
0: Això t'he de dir, quan estàs a la tècnica no ho fas. Ah.
3: Hi ha un punt de responsabilitat.
0: Però a mi em fan enveja els que ho fan. Jo no dic que ho faci. Dic que em sembla bé els que ho fan, perquè em fan enveja.
3: Jo, és que m'hauràs de donar molts motius de defensa, perquè de moment tot pinta malament.
2: Primer us explico del que se l'acusa i després Vinga, anem a donar una mica els motius de defensa. Se l'acusa de desenfaixar-se abans que la diada hagi acabat oficialment. Donar per acabada la feina després de les rondes de castells. No col·locar-se a la posició que li pertoca. Canviar la faixa per una cervesa en temps rècord.
3: Sí, sí, això, hi ha gent que té.
0: Hi ha gent que ho domina.
3: Que ho té l'automàtic.
2: Et gires i de cop ja...
0: Fa estona que pensen, quin és el bar amb menys color de tota la plaça?
3: Sí, sí.
0: I llavors hi van
3: platxar. Han tingut tota la diada per fer l'estratègia.
2: Segur que també heu sentit la frase de però si només són els pilars de 4.
3: Sí, sí.
2: I per últim, d'oblidar-se que potser aquest pilar és el primer castell al tronc d'un altre casteller.
0: Va. Bueno, són la típica persona que la gent de pinyes odia perquè, ostres, és que l'he posat d'agulla i ja no el trobo. Bueno, buscar al bar, que és on està.
2: Ara bé, una acusació, doncs, no és una condemna, sinó que també és el que, diguem, té dret a una defensa, que a veure si l'Aina Mallola ens l'accepta.
3: Soc tot orelles.
2: Després de 3 rondes al sol, també tens dret a hidratar-se.
3: Bueno. T'estan donant aigua, tota l'estona.
0: Potser està calenta ja.
3: Bueno.
2: Un altre tipus d'hidratació. No sempre es pot estar al 100%.
3: Sí, clar, bueno.
0: Això és veritat. Cadascú li dona la colla el que li pot donar.
3: No direm. Jo sempre el 100.
0: No, tu el 200.
2: Potser hi ha un dinar familiar a casa de la sogra. Clar. Aquí.
0: I no t'estàs 4 hores al sol per marxar sense fer una birra amb els teus col·legues.
2: I potser necessites arribar a casa de la sogra.
0: Si vas a casa de la sogra, fes-te-la sense alcohol.
3: Correcte.
2: No? O al revés.
3: Arribar a casa de la sogra borratxo no sé si et donarà més punts o te'ls traurà, eh?
2: Però amb una mica de vidilla, a vegades.
3: Bueno.
2: Després de 5 hores de diada ja no queda públic. Potser els propis castellers doncs, són el públic d'aquests pilars.
0: M'ha convençut.
3: A veure. És el més ruïn que he sentit a la vida. Podríem entrar en el debat de si són necessaris 28 pilars de 4 per acabar una diada. Però no ho compro.
2: I per últim, les pinyes de pilars de 4 necessiten menys gent.
0: Són per assajar el folre. Visió de futur, Aina.
3: Sí, bueno. El dia que et toqui a tu fer aquest pilaret de 4 i semblin puntals a terra, parlem.
2: Clar, després hi ha el casteller que està al tronc que mira avall i diu, uau, si caic d'aquí, vaig directe al terra.
0: No es pot caure d'un pilar.
3: No has vist aquesta gent que fa els pilars de 4 que apreta com si no hi hagués un demà i arrencarà els bessons a la porta dalt? És clar.
2: Escoltades les proves, per vosaltres és culpable o no?
3: Bueno, no és que sigui culpable, és que és el nivell.
2: L'ha condemnat l'Aina Mallol des del principi.
0: És que,
2: des de...
0: és que no, no ha estat un judici just. Jo penso que aquesta persona no s'ha pogut defensar.
2: Mira, amb desvantatge.
3: A mi, ja ho sabeu que jo tinc certes debilitats, però a mi una persona que arriba al dinar amb la faixa encara posada, el pantaló brut d'haver fet escaletes a pilars de 4, i el primer que em demana és un Aquarius, puah, jo trec l'anell. Ja us he dit ara.
0: Un altre. Un
2: altre. Han guanyat.
0: Mira, a mi m'agrada la jarana. Vull dir, hi ha d'haver gent de tot. Jo crec que és important també anar rotant els rols, saps? No sempre siguis el que marxa. De tant en tant us aneu canviant amb el teu amic i ja està. I si no
3: però
0: es nota...
3: Però això a mi la no ho podeu fer, no?
0: Depèn.
3: Vale, vale.
0: Ja fem un pila de 4, eh?
2: Clar, llavors hi ha Vilafranca o la vella que en fa 50, que dius, bueno, potser bueno, sí que es necessiten tots els que estan...
0: Les comparacions són odioses.
3: Potser sí a la... Mira, l'única cosa és que l'app no surti.
0: Si no t'hi han posat, te'n vas.
2: Llavors,
0: vale. Vinga, comprem, ja està, queda així. Una cosa. Molt bé. Ara que és aquest moment que nosaltres ens reservem per la crítica social.
3: Correcte.
0: Perquè no se n'ha parlat prou de com tractar una dona cap de colla de gamma extra. Sembla que ens n'hem oblidat perquè fa tants anys de l'última que...
3: Bueno,
0: patinem una mica a vegades.
3: Us he de dir que estic bastant encesa amb aquest tema i em sap fins i tot greu no tenir prou veu per cridar-ho fort. No sé massa si això arribarà enlloc, però crec que des de la Figuereta havíem de fer aquest crit. I he fet una sèrie de tips bàsics per no patinar. ¿Vale? Un, si està al capdavant d'una colla és pels seus coneixements tècnics, no pel fet de ser dona. Punt número 1. 2. Felicitar-la per ser dona. Bueno.
0: Déu li va donar així.
3: Ja està.
0: Déu o sa mare.
2: Sí.
0: Vull dir, és un o l'altre, però no hi ha més.
3: 3. Pregunta per si li fan cas, com si fos un ramat d'ovelles. Saps? Que l'han de fer cas a ella perquè és la mestra, saps? O la... No, això... No pots preguntar a una persona si li fan cas i a l'altra si farà el 9 de 8. No?
0: És una manera de dir que... Bueno.
3: Correcte. I en aquest sentit, el punt número 4, obviar-la de debat sobre castells. Si lidera una colla de gamma extra, serà capaç d'analitzar i opinar sobre qualsevol estructura, l'hagi fet o no.
2: Com més punts vas llegint, més em vaig creixent.
3: Vale. 5. Deixar-la triar primer, per sa dona. Saps aquesta generositat genuïna de jo és que sóc un cavaller?
0: Tu et vas quedar al segle XIX i encara no t'hi han tret d'allà, saps?
3: Bueno, doncs pues, a vegades cal fer. Escolteu, que jo sóc molt d'aplaudir sempre l'excepcionalitat. I sí, per primera vegada al sorteig de Sant Fèlix s'asseia una dona de gamma extra. Ara bé, fer-ho és necessari, però se li ha... No se li ha de donar un tracte diferent pel fet d'estar dona, sinó que se l'ha de valorar per els seus coneixements tècnics.
0: Bueno,
3: ja està.
0: Ja està, fins aquí. És que no cal afegir res més. Vull dir, les ganes de fer-ho bé han de sortir de dins. Saps?
3: Ja està.
2: Aina Mallol, gràcies per les teves paraules.
0: Ai, Maria, que ets formosa. Aquí l'únic que volem del segle XIX és el ball del fanalet. I punt. Perquè més ara es balla amb amics, amb amigues, amb ta mare, amb ta filla... Vull dir que fantàstic. I on es balla el ball del fanalet?
3: A la plaça Sant Joan, per Sant Fèlix.
0: Molt bé, doncs aquesta és la festa que recomanem nosaltres. Es veu que hi ha l'Alexandre Buston pagant. Això és la nostra recomanació pels no castellers o pels castellers que estiguin molt deprimits després d'una fatídica...
3: Si us ha anat fatal, podeu anar allà, saps?
2: I evitar, us obrirà les portes.
3: I evitar això. Si no, ja ho sabeu que hi ha la volta que cobreix carrer de la Palma, la Rambla, plaça de la Vila i plaça Sant Joan. I allà vas fent tops, estil Tio Vivo, i trobes xou segur. Saps? Ball de gralles, ball del fanalet, parelles barallant-se... Vaja, tot un llarg, etcètera.
0: És una telenovela concentrada en una nit. I no ens oblidem de les festes de Sants, que aquí ens agraden molt. Fa molt de temps que no anem a Barcelona, però és igual.
3: Jo ho he intentat, eh?
0: No es pot.
3: Hi ha com un tap que no et deixa
2: baixar. Diuen que no.
0: Pues divendres, post-assaig, hi ha al·lèrgiques al polen, dos de pega i bons nois. Això, divendres després d'assaig, neu assaig de Sants, si sou de Barcelona. I quilòmetre zero, SDP 509 i plan B el dissabte.
2: Ens apuntem.
0: La millor prèvia per Sant Fèlix.
2: Fantàstic.
0: I fins aquí. Teniu alguna cosa més a dir, noies?
2: Res més. Tot dit.
0: Ens hem quedat.
2: Ens veiem diumenge.
0: Ens veiem a Sant Fèlix. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

Bona nit. Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix.
4: A veure, tots no. Ràdio Vila Sacra enamora.

0: Major, Església i Catalunya. Són els noms de carrer més comuns en el nomenclàtor català. Unes denominacions que en molts casos neixen de l'espontaneïtat i de la necessitat d'identificar un lloc. Destaca també que un 83% de noms de carrers estan dedicats a homes a casa nostra, davant només d'un 17% dedicats a dones. Fem un recorregut arreu del territori per descobrir-ho amb el Tomàs Hinojosa.
1: Catalunya té prop de 107.000 vies, la majoria de les quals, unes 74.000, són carrers, seguit de places, passatges, avingudes i camins. La majoria identifiquen una localització històrica d'un municipi o en descriuen una característica. Així, segons dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la denominació més comuna al país és Major, per exemple, Carrer Major, del qual n'hi ha més de 1.300 registres. El segueixen altres noms com Església, Catalunya, Font i Nou. El cap de la unitat de toponímia de l'Institut, Miquel Parella, destaca com els noms configuren la idiosincràsia del territori.
2: El nomenclàtor de carrers és un acte notarial del país. I fent un estudi complet dels nostres noms de carrers, a qui van dedicats i com s'han generat, ens defineix com a nació i com a país.
1: Ha estat amb els creixements urbanístics de les darreres dècades quan els ajuntaments han començat a donar-los altres noms, en gran part dedicats a personalitats del país. El nom masculí més recurrent és per al compositor Pau Casals, amb 407 plaques, mentre que el femení és per a l'escriptora Mercè Rodoreda, amb 138 vies. Malgrat tot, continua havent-hi un fort biaix de gènere, amb gairebé un 83% dels carrers dedicats a homes i tan sols un 17% amb nom de dona. Per ella assegura, però, que la tendència s'està revertint.
2: Aquests darrers anys, tots els consistoris n'han pres consciència i la majoria que fan és o bé canviar algun nom existent que ha perdut sentit i donen noms de dona, o els nous vials que es bategen doncs, també van dedicats a noms de dona.
1: Altres topònims escollits per batejar els carrers parteixen d'accidents geogràfics, com Montserrat o el massís del Montseny, i de la naturals com el Pi, homenatjat a 327 vies.
3: Pareu bé l'orella.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 20 detinguts i prop de 550 persones identificades és el balanç d'un nou dispositiu dels Mossos que s'ha desplegat a diversos municipis del Camp de Tarragona. Batejat amb el nom de Campai, el dispositiu forma part de l'estratègia de lluita contra la multireincidència i la delinqüència itinerant. Tarragona, Pilar Ribas.
2: El desplegament policial, en el que han participat 75 efectius, es va desenvolupar en dues fases. Durant el matí es va efectuar controls a les principals estacions de tren i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders i a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A la tarda, l'actuació es va concentrar en barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, amb una major incidència delictiva. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. En l'àmbit administratiu, els Mossos van interposar més de 40 denúncies per tinença de substàncies estupefaents o tinença d'armes prohibides. Durant el dispositiu també es va inspeccionar 3 establiments on es van detectar diverses infraccions administratives i es van intervenir una partida d'objectes de presumpta procedència il·lícita. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. Els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials.
3: Sempre ens quedarà la música.
4: Si et vas quedar en els Quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita Nucleo.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
2: Una nova entrega parlant de plantes medicinals amb la nostra biòloga Alicia Herrera. Què tal?
3: Hola, molt bé. Què tal vosaltres?
2: Avui ens portes una planta molt interessant que, a més, n'haurem d'anar parlant amb capítols, em comentaves.
3: Jo crec que sí. Doncs perquè és una... Bueno, més que una planta, és un gènere de plantes que donen... tenen moltíssimes propietats i moltes possibilitats i són molt conegudes per tothom. I és el gènere de les sàlvies.
2: Mm-hmm. Què és la sàlvia?
3: Les sàlvies són un gènere de plantes de la família de les labiades, com la farigola i com les mentes, i tenen més de, jo què sé, poder tenen 600 espècies diferents, però n'hi ha algunes que són molt, molt conegudes. Parlem, per exemple, de la sàlvia officinalis, que és la més coneguda i la més estudiada, que és aquesta, poder parlarem en una altra ocasió només d'ella.
2: D'acord.
3: Però també tenim una altra que es fa servir ara tradicionalment en màgia, no? Com per netejar espais, per netejar males energies, i es crema per aquest objectiu, que és la sàlvia apiana. Recordem que...
2: Clar,
3: que parèntesis aquí, parèntesis. És molt important saber exactament de quina planta estem parlant, perquè veus, nosaltres estem parlant de les sàlvies o de la sàlvia, i tu pots tenir en la mente la sàlvia apiana, aquesta que es crema, i jo puc tenir en la ment una altra sàlvia. Llavors és importantíssim saber el cognom, l'epítet, o sigui l'espècie de la que estem parlant. I ara en aquest cas estem parlant de la sàlvia apiana, que es diu popularment sàlvia blanca. I és aquesta que normalment la trobem amb farcellets, i que es crema, doncs, per això, per foragitar els mals esperits, les males energies i tot això.
2: Per fer neteges, no?, d'ambients?
3: Exacte, per fer neteges d'ambients i de cases i de persones, inclús.
2: Quan nosaltres la comprem, hem de preguntar quin tipus de sàlvia és o per què la volem.
3: I tant.
2: Perquè actualment en qualsevol botiga que estigui especialitzada en això, podem trobar diferents tipus de sàlvia, o una és més típica que l'altra, o és més fàcil de trobar?
3: No, simplement hem de saber quina espècie volem, per quin objectiu tenim. Per exemple, si volem això, fer una neteja d'espais amb aquesta sàlvia blanca, i comprem, o diem, volem sàlvia i comprem una sàlvia officinalis, un altre tipus de sàlvia, no ens servirà. Primer, ja no farà la mateixa olor, que la sàlvia piana fa una olor espectacular, i l'altra, doncs, fa més olor de rostit, no? Perquè se posava també en els rostits, la sàlvia officinalis. O hi ha altres sàlvies encara més, entre cometes, perilloses, com per exemple la sàlvia divinidorum, que és de Mèxic, que té efectes psicotròpics, que hi ha gent que se la fuma. I tenen aquestes... no és un alcaloide, però és una substància que té efectes psicotròpics. Llavors, clar, hem de saber de què estem parlant, perquè si cremem sàlvia divinidorum en comptes de sàlvia blanca, poder en comptes de netejar tindrem un altre tipus de viatge.
2: Per això és important saber, no?, què necessitem, quin tipus de sàlvia i per a què la volem.
3: Exacte. En aquest cas, per exemple, la sàlvia piana és una sàlvia que no és d'aquí, i li costa molt també estar aquí, diguéssim. No és fàcil de cultivar aquí, perquè simplement aquí no hi ha les condicions. Aquesta sàlvia és dels Estats Units, de les muntanyes de les Rocoses i de tot. De fet, ve d'una tradició dels indis americans, que la feien servir les seves cerimònies per netejar, bueno, pues el que sigui, no?
2: Imagina't si són plantes ancestrals.
3: Sí, sí, sí.
2: I amb un significat així com molt potent, també.
3: Clar, és una una mica com els incensos, no? Els encens, que hi ha una planta que es diu encens, evidentment, però que es generalitza amb totes aquestes varetes o que cremem, doncs també són plantes i tenen també una tradició, una història, no? Un origen normalment sagrat, en aquest cas.
2: No sé què més podem afegir al voltant així de les sàlvies en general, perquè en propers episodis parlarem de cadascuna d'elles amb més determinació, no?
3: Sí, bueno,
2: més deteniment.
3: Només podem fer una pincellada de dos sàlvies més. Una és una curiositat. Per exemple, tothom estan de moda ara, bueno, se mengen i són molt bones per la dieta les semilles de chia.
2: Sí.
3: La chia, les llavors. Les llavors de la chia són llavors d'una sàlvia, la sàlvia hispànica.
2: Ah, el seguí. Aquesta sí que no la sabia.
3: Sí, i és difícil de relacionar, però és així. I la sàlvia hispànica, que ara que es digui hispànica, no és d'aquí, tampoc. És mexicana. Però que van trobar, quan van anar els conqueridors, una planta tan semblant a la sàlvia que li van posar aquest nom, sàlvia hispànica. I les llavors d'aquesta planta, igual que altres llavors d'altres sàlvies, serveixen, doncs, bueno, els poses amb aigua, serveixen per fer un mucílag, que ajuda a tenir més fibra i evacuar millor.
2: Molt bé. I una altra sàlvia?
3: Una altra sàlvia que està ara es posa molt, s'utilitza molt en jardineria, és una flor, bueno, pues, doncs així està la viades, com la de la farigol, el romaní, i és de color vermell, i aquesta sí que segur que la tenim molt vista, sobretot a la primavera, perquè és molt vistosa, fa un metro i mig d'alçada, i és la sàlvia microfila. Ho dic perquè molta gent me pregunta, i aquesta planta, perquè sí que quan la veus te recorda alguna cosa molt, molt nostra, com la sàlvia officinalis, però no és d'aquí tampoc, però es fa servir amb això, amb jardineria. I una última planta, que aquesta sí que és nostra i la trobem a la primavera per tot arreu, és la sàlvia pratensis, que li diem aquí tàrrec de Prat. És el substitut quan no tenim la sàlvia officinalis, que és la que parlarem la propera vegada, doncs si no tenim aquesta sàlvia officinalis la podem substituir per la sàlvia pratensis.
2: Molt bé, doncs, déu-n'hi-do quanta informació que hem recollit avui, i això, en properes ocasions, doncs parlarem amb més... no m'ho surt la paraula.
3: Més específicament?
2: Parlarem de manera més específica de cadascuna d'elles. Gràcies, Alicia Herrera. Qui vulgui més informació et pot seguir també a través de les xarxes socials o la teva pàgina web, El Camí de les Herbes.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: El Camí de les Herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Apunta B. La radio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva, meva, meva.
2: No, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!

0: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: Necessites capital per la teva empresa i el banc no t'ajuda? MVP Finance és la solució. Amb una dilatada experiència en finançament privat, MVP ajuda a les empreses i autònoms a trobar la solució financera més adient per cada cas. Préstecs promotor, crèdits pont, renting de fotovoltaica i molt més. Amb la màxima agilitat, visita mvpfinance.es o truca al 600 30 99 13 i porta la teva empresa al següent nivell.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Quan visitem una exposició, admirem la part final del procés artístic. Una obra gairebé enllestida, a la qual només li falten els retocs finals, que són la nostra mirada i les nostres interpretacions. Museus, galeries i sales d'exposicions són espais nets i generalment diàfans, destinats a mostrar aquestes obres de la millor manera possible. Però en realitat, quadres, escultures i instal·lacions provenen d'espais tan plens i caòtics com ho pot ser el procés artístic del qual neixen. Els tallers dels artistes són, per norma general, espais tan desconeguts com els camins i corriols per on transcorre qualsevol obra artística fins a arribar a la destinació final de veure's acabada. Per més informació, visiteu la pàgina Tallers Oberts a Facebook.
4: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
5: La nit. Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Les matemàtiques acostumen a ser una de les assignatures més temudes pels estudiants d'arreu del món. Però en realitat, si ens les prenem com un joc, poden arribar a ser d'allò més màgiques. I davant la incredulitat que potser us desperti aquesta afirmació, a Santa Cristina d'Aro s'han proposat demostrar-ho amb un original itinerari pel municipi, la Ruta Matemàgica. Aquest recorregut d'aproximadament hora i mitja de durada es basa en 8 jocs matemàtics que us obligaran a esmolar l'enginy de la manera més divertida. Començant des de l'oficina de turisme de la població empordanesa, a mida que resolguem els enigmes, anirem avançant per diferents punts d'interès de Santa Cristina d'Aro fins a acabar al Gran Museu de la Màgia. L'únic que necessitem és descarregar-nos el fulletó amb les instruccions i unes monedes per a un dels jocs, però a partir d'aquí podem fer la ruta quan vulguem. Es tracta d'una proposta de l'àrea d'ensenyament de Santa Cristina d'Aro que està pensada per a totes les edats a partir dels 10 anys. A més, a internet també trobarem disponibles explicacions més detallades del funcionament matemàtic de cadascun dels jocs, així com una guia d'aprofitament didàctic de tots ells. Ruta matemàgica per Santa Cristina d'Aro. Us la podeu descarregar de franc des del web municipal santacristina.cat.

0: estàs?
1: Doncs aquí, trascant, sopant, bussejant, untant en camell... Aquí, vaja, gaudint...

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Tanca els ulls.

Els koalis són marsupials icònics d'Austràlia, coneguts per la seva dieta a base de fulles d'eucaliptus i el seu estil de vida sedentari. Tot i això, l'origen del seu nom té una connexió inesperada amb la seva forma d'alimentar-se. La paraula koala prové del terme gula, de la llengua aborigen d'Aruk, que habitava la regió de Sydney on es troben aquests animals. Gula significa no beure, cosa que sembla estranya considerant que tots els animals necessiten aigua per sobreviure. L'explicació rau que els koales obtenen la major part de la humitat que necessiten a les fulles d'eucaliptus que consumeixen. Aquestes fulles són riques en aigua i, juntament amb la rosada que s'acumula al seu pelatge a la nit, en tenen prou per cobrir les seves necessitats hídriques.

0: El civisme és cosa de tots. Tu també pots contribuir a fer un poble millor. No et quedis fora de joc. Viu i conviu.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: fliparàs. Alucinaràs.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Com pot ser que la televisió de l'Alt Empordà només es dediqui a promoure quatre pobles de la zona? Roses, Figueres, Llançà i Castelló d'Empúries, Empúria Brava. M'han dit que és perquè són els que paguen. I aleshores, perquè en comptes de dir-se Televisió Empordà, no es canvien el nom a la televisió dels que paguen, no?
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
8: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir.
9: Ràdio Vila!